Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, persones humanes que demostreu aquest seny de manera constant, especialment quan decidiu connectar-vos amb aquesta sintonia per gaudir durant dues hores de les músiques més flipants del planeta. Salutacions i abraçades refrescants de Belén Losada, ajudant des de la rera botiga, i d'un servidor davant del micròfon, persones humanes que us donem la benvinguda a l'edició de Messenger número 925 i us agraïm profundament la vostra atenció. Sortirem avui des de Mali amb el sisè àlbum d'una de les bandes de blues del desert més aclamades. Seguidament anirem a la ciutat francesa de Nantes per gaudir amb la unió de dos projectes de sons nord-africans posats al dia. A la secció eclèctica, tres presentacions discogràfiques més que faran honor al nom de l'espai. Des de Suècia, la música d'un artista xilè d'ancestres catalans. Des de Londres, el debut discogràfic d'un músic d'origen grec. I des dels Estats Units, les composicions d'un percussionista cubà de Latin Jazz i la seva banda. Per finalitzar el programa, secció estrictament femenina, amb dues propostes que ens acosten a l'Orient Mitjà. Des de Viena, les cançons d'un artista d'arrels kurdes. I de nou, des de Londres, el debut discogràfic d'una virtuosa de lut d'origen sirià. Anem ja, doncs, amb la presentació d'Asikel, el sisè àlbum dels Llobregats Tammy Crest, quartet tuareg de blues i rock del desert procedent de la localitat de Tinzawatén, ubicada en el nord de Mali i molt propera a la frontera amb Algèria. Un territori que les darreres dècades ha proveït al planeta de músiques formidables.

Hem gaudit amb Adag Oyentit, Inizjam i Aitma, tres de les vuit peces formidables que conté Asikel, sisè treball discogràfic en estudi del quartet malià Tamikrest, una de les bandes més conegudes i reconegudes en l'univers del rock i del blues del desert. Durant dues dècades, la música de Tamikrest ha il·luminat el so, la cultura i la consciència del poble Kel-Tamashek, el que la majoria coneixem com a poble tuareg del Sàhara. Tamikrest significa connexió o unió en Tamashek, la llengua tuareg, i la banda s'ha convertit en una de les veus més... La música de Tamikrest ha il·luminat el so, la cultura i la consciència del poble Kel-Tamashek, el que la majoria coneixem com a poble tuareg del Sàhara. Tamikrest significa connexió o unió.

Anem ja amb la segona presentació discogràfica d'aquesta edició de Més Enllà número 925. Una proposta amb la qual romandrem encara una bona estona en territoris nord-africans, en els quals la rudesa i la bellesa del desert impregnen ineludiblement les seves cultures i, per extensió, les seves músiques d'inspiració tradicional. En aquest cas anirem a la ciutat francesa de Nantes per gaudir amb l'àlbum Trance Nahua Express, una obra que, com el seu títol indica, se centra en el gènere Nahua, cultivat originàriament al Marroc per músics d'ascendència berber. Els autors d'aquesta edició discogràfica són, per una part, Sami Fati, un duet format per violinista Sami Fati, qui també remena amb mestria a l'electrònica, i pel videocreador Axel Barlerbege, músics que ja fa temps que experimenten amb els sons berbers i que en aquesta ocasió fan un pas més endavant que té a veure especialment amb la presentació en directe del seu espectacle. Aquesta evolució es va començar a gestar fa poc més de 2 anys a Essaouira, ciutat de la costa atlàntica marroquina que es considera un dels centres més vius de la cultura nahua. Comencem escoltant 3 meravelles sense pausa del disc Trans Nahua Express de la unió dels projectes Sami Fati i Trans Nahua Express, Sidibu Gangi, Lala Yubati i Galbi Thin.

Trans en Agua Express, així s'anomena el nou disc del duet de Nantes, Sam i Fati, que ha unit forces i talent per a l'ocasió amb el grup Trans en Agua Express, formació amb la que van contactar la ciutat marroquina de Sagüira l'any 2024. Allà el duet de Sam i Axel van conèixer Malem Amin Bessi, Gembri veu principal i reconegut mestre de la tradició ritual berber, i els percussionistes Hamouda Benzaid i Ahmed Lamnoua, amb veus i crackers, aquella mena de castanyoles metàl·liques típiques de la música nahua. El que va començar com a jams informals es va convertir ràpidament en un projecte compartit que ha durat 2 anys i mig, enregistrat entre el Marroc i França, i on conflueixen 2 extrems, el dels sons purament tradicionals i l'electrònica de ball. En el disc Trans Nahua Express hi conflueixen peces tradicionals berbers i composicions pròpies, cançons arranjades amb molta cura per tal que el violí i els sintetitzadors no desvirtuïn la part més tradicional de les peces, la que correspon al trio de Sagüira, Trance Nahua Express. Ens acomiadem per avui de Sam i Fati i Trance Nahua Express amb l'audició d'altres 3 peces formidables que sonaran, com és costum en aquest espai musical radiofònic, sense interrupcions, Jumala, Sandilla i Sudani Ya Yemma.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Encetem la nostra secció eclèctica d'avui amb un canvi radical de registre sonor i d'ubicació geogràfica, tot traslladant-nos fins a Suècia. Des del país escandinau ens va arribar setmanes enrere el disc Tierra, una obra estrictament instrumental centrada en el so característic de la vihuela andina, un instrument de la família dels llaüts molt utilitzada en les cultures de la serralada sud-americana i territoris adjacents. L'autor d'aquest disc tan guapo no és altre que el músic, compositor i luthier d'origen xilè Mauricio Bosch Paradell, artista amb doble nacionalitat, sueca i xilena, que ens ha sorprès principalment per dues raons. La primera, innegociable, òbviament, la música preciosa que conté Tierra, el disc que tenim entre mans. I la segona, els seus cognoms. Mauricio Bosch Paradell ha rescatat els cognoms familiars pel cantó matrilineal. La seva besàvia, Antònia Bosch, era de la localitat de Piera i la seva rebesàvia, Concepció Paradell, era del barri barceloní de Sants. Així que Mauricio conté a la seva genètica una part important de català. De fet, en Tierra, tot i que musicalment és difícil de discernir, Mauricio Bosch Paradell fa confluir aquesta atàvica influència matrilineal catalana amb la dels sons andins i del Pacífic sud-americà, atorgant al seu repertori una personalitat ben especial. Us deixem amb quatre delícies instrumentals de vihuela andina del disc Tierra de Mauricio Bosch Paradell. Amanecer, Tierra, Río y Solarfall.

Avancem tot traslladant-nos al Regne Unit per tastar la música fenomenal d'un artista grec instal·lat des de fa temps a Londres. Echoes of a Journey és l'àlbum de debut del músic i compositor Miltos Boumis, una obra atmosfèrica que combina elements de música folk cretenca, textures ambientals i improvisació. El projecte va començar com una col·laboració en viu entre Miltos Boumis, com a compositor i músic en directe, i un artista de dansa, tot fent un viatge d'exploració emocional. La música va evolucionar a poc a poc, des de la performance escènica original fins a un àlbum independent i original, format per la interacció i la improvisació pensada per a un trio, una evolució que ha donat vida a aquest Echoes of a Journey. L'àlbum combina material compost amb improvisació lliure, drones, loopings en directe i sons del llaüt elèctric de Miltos Boumis sobrecarregats. L'àlbum compta, a més, amb Demi García Sabat, un percussionista folk de Sant Cugat del Vallès, de classe mundial i bateria de jazz establert a Londres, i amb Holly Reinhardt, una jove i prometedora contrabaixista de cognom il·lustre, amb experiència tant en l'univers del jazz com en el de la música clàssica. Us deixem amb tres peces sensacionals del disc Echoes of a Journey de Miltos Boumis i el seu trio, The Lizard, In the Moment i Daily Green.

Tornem a l'altra banda de l'oceà Atlàntic per solaçar-nos una estona amb Latin Jazz de gran nivell, un gènere que feia temps que no us oferíem. No perquè no ens arribi alguna cosa de tant en tant, més aviat perquè tenim el defecte de ser, en ocasions, massa selectes amb determinats gèneres. Figure It Out és un àlbum amb 8 peces cuinades a foc lent durant una dècada pel músic d'origen cubà i resident a la ciutat estatunidenca de Pittsburgh, Hugo Cruz. Una llarga sessió que conté des de principi a fi tots els fonaments instrumentals i vocals que requereix un gènere que no és de fàcil interpretació. Hugo Cruz i Los Caminos, que així s'anomena la seva banda, s'ha sabut envoltar sempre d'altres grans de l'escena musical nord-americana i llatina.

y al final al que es bo s'enganxa. Figure It Out, Duo Cruz i Los Caminos conté tots els ingredients perquè una big band desplegui de manera simultània el gran talent personal de cadascun dels seus membres i també el del creador de les complexes composicions, el mateix Hugo Cruz. Música cubana i afrocubana, jazz, rhythm and blues, fusió, big band, funk, hip-hop, spoken word, go-go, danzón, cha-cha-cha, timba i un ritme nou que ha creat Hugo Cruz, anomenat Ateneo 19. Tot això es pot trobar en el disc que tenim entre mans i bona part en les dues peces estupendes escollides d'Hugo Cruz i Los Caminos per compartir amb vosaltres, Wow and B i Swing in the Mountains.

0: Vives, un racó de més enllà reservat a les grans dones de la música.
1: La secció temàtica i periòdica d'aquesta edició de Més enllà número 925 tindrà les grans músiques del planeta per protagonistes, dones que posen el seu talent i la seva passió al servei de les músiques tradicionals o les que se n'inspiren. La penúltima presentació discogràfica d'avui serà Suret, un àlbum de Sakina Teyna, qui va néixer en una família kurda levita a la petita ciutat de Barto, a Turquia. D'adolescent va començar a cantar en cors i bandes turques i només a la universitat va aprendre les tradicions musicals kurdes. El 1991 es va unir al Centre Cultural Mesopotàmic d'Istanbul com a cantant, una organització dedicada a la cultura kurda. Com molts altres músics del seu poble, es va veure obligada a anar literalment a la clandestinitat per dedicar-se a la seva música. No va ser fins que Sakina Teyna va arribar a Àustria l'any 2006 que es va dedicar plenament a cantar de nou, per fi, amb total llibertat. Així doncs, han estat 20 anys d'exili que han anat donant fruits diversos i sucosos, tant en obres en solitari com en projectes com Trio Mara o Anadolu Quartet. Suret, el nou disc de Sakina Teyna, té un trasfons instrumental força contemporani, també amb el jazz com a part important, però per la vessant vocal els cànons de les cançons de Sakina ens remeten a les més antigues tradicions kurdes. Us deixem amb tres formidables peces de Suret, el nou disc de Sakina Teyna, Karkara, Beriban i Tinezana.

Sense esgotar el temps, però en el que ens queda podrem xalar àmpliament amb una proposta musical femenina, en aquest cas la d'una virtuosa instrumentista que volca en lut tota la seva genialitat i passió per la música. Rehab Azar va néixer a la ciutat siriana d'Homs en el si d'una família de músics i actualment viu a Londres, la capital britànica. Dandelion és un àlbum que presenta, com ja hem dit, lut com a instrument principal i que va acompanyat de violí, violoncel i percussió. Totes les peces són composicions originals de Rehab Azar, qui, malgrat la seva joventut, ja ha adquirit un nivell només assolible per persones dotades del do natural de la música, tant quan aquesta es processa amb la ment com quan es fa des del punt de vista emocional i el físic en el moment de la interpretació. Dandelion, dendelló en català, és un homenatge a una planta a la qual sovint se la tracta com una mala herba, tot i que en realitat és una planta ben bonica i amb propietats molt beneficioses per a la salut. Us direm adeu amb algunes composicions ben boniques de Dandelion, un disc de la jove siriana resident al Regne Unit, Rehab Azar. Questions, The Pall of Time, Indulgence i, si queda temps, Sami. Estem a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Et parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Anys al teu costat.

0: que no vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat...
1: És raro.

0: Raro.
1: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

escoltat en diverses cançons des que hem retornat a la segona part del nostre programa de la Factoria dels 80. Ho hem fet amb Archibald, recordant tot un gran clàssic amb el tema Shining Up. També amb Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, res ens aturarà a partir d'aquests moments, un dels grans èxits de la nostra dècada meravellosa del 1987. I aquesta era una cançó del cantant Paul Mazzolini, que va néixer el 18 de febrer del 1960 al Líban, a Beirut, una família d'un diplomàtic italià i que va tenir moltíssim èxit després en el món de la música amb el nom de Gazebo, sobretot amb aquell gran clàssic, I Like Chopin. Hem escoltat un altre dels seus èxits, la cançó Keep On Music. Seguim amb els propers minuts, continuem amb música ballable d'aquell temps amb Johnny Keith i aquest Keep On Music. És la cançó que ja esteu escoltant aquí ara mateix al nostre costat. Millor la disco dels anys 80, sens dubte, d'incloure cançons com aquestes. Després, Duke Lake, Satisfaction, Love and Passion. Una cançó que també ens arriba des del millor de la música ballable, en aquest cas de l'Italo Disco.

les fantàstiques balades de la generació que recordem, aquest Always and Forever, per sempre. Per sempre més, 1978, això sí. Eren Heatwave que ens portaven aquesta cançó. I si la primera part també hem escoltat una cançó de Simple Red, amb aquesta segona també ho hem fet amb el Go Now, i també de Duke Lake amb el Satisfaction, Love and Passion. Estem romàntics amb aquests minuts. Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again. No estimaré mai de nou d'aquesta manera. Era una cançó que ens arribava amb un gran èxit el 1979. Després també escoltarem a les Weather Girls amb la seva peça original, It's Raining Men. It's Raining Men.

Acabo d'escoltar la música de Tevin Campbell, Round and Round, una altra de les cançons fantàstiques que recordava 1991. Ens estem anant molt per als extrems, però ara mateix un dels grans reis de la música dels 70 i dels 80 ens acompanyarà també a nosaltres. És Eric Clapton, amb una de les seves cançons del 1988, concretament, Better Make It Through Today.

temes com aquests de La Pèl. Voleu créixer bé amb moi, ce soir. A la factoria dels 80. Abans havíem escoltat una de les cançons menys conegudes a Europa d'Orchestral Manoeuvres in the Dark, entre els seus dos integrants, de Paul Humphries i de Andy McCluskey, que van començar a finals dels anys 70 i que es van rodejar de diversos elements per configurar aquesta fantàstica banda anomenada OMD. Maniobres orquestals a la foscor, però paradoxalment aquesta cançó que hem escoltat va ser el If You Leave Me, el seu èxit més important als Estats Units. Altres cançons com el Souvenir o l'Enola Gay han estat les més recordades per la nostra generació. Poison! Doncs Skinny Pop és el tema que escoltarem ara mateix. I com que anem acabant el nostre programa, també amb Macho Gang i el seu Naughty Boy. Sentirem aquestes dues cançons ara mateix. Poison, amb aquesta cançó, ens arribava, doncs, amb un gran èxit del 1990. Macho Gang, que és una de les bones cançons, també, que ens arribava a la dècada dels 80, amb l'Italo Disco. Amb aquest tema, diem adeu-siau. Fins la setmana vinent, aquí a la Factoria dels 80. Salutacions de Rafael Corbí. Adeu-siau. Si desitgeu alguna cançó en particular perquè soni amb el nostre espai, dedicar-la, fer-la saber, conèixer-la, podeu enviar-nos un correu electrònic a radioalacarta@hotmail.com. Radioalacarta@hotmail.com. Adéu-siau.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest diumenge, 28 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 11 del matí, a l'església de Calella, hi haurà la missa de Sant Pere amb la coral Nit de Juny. I després, a les 12 del migdia, a la plaça de l'església, vermut popular. Unes activitats organitzades per l'associació recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
0: Ràdio Palafrugell. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu,
1: Calella,
0: i tot el que hi passa,
1: t'ho
0: explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio Palafrugell.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per dir.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8.
1: Us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Una a l'A2 a Lleida, que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Una altra a la BB-5224 Sant Pere de Torelló, que deixa també la via tallada. Una altra a la C32 a Sitges, també talla la via. I una altra a l'AP7 a Martorell, que deixa en aquest cas un carril tallat. A banda de també una avaria a la C25 a Arbúcies, deixa també un carril tallat direcció Lleida. I seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc abans d'ahir. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 188 morts confirmats i més de 1.500 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i també predir la magnitud, però mai poden predir quan succeirà.
2: On hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies. Això no ho sabem dir.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarí de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanoi, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. El govern de l'Aragó admet que la situació és preocupant i confia que la baixada del vent ajudi a frenar l'avanç de les flames. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones pel tiroteig registrat durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri del Born de Barcelona. La principal hipòtesi és que els fets estan relacionats amb una disputa entre bandes dedicades al narcotràfic i que els arrestats van intentar fugir de la policia. El tiroteig va deixar almenys un ferit. La investigació continua oberta en la Divisió d'Investigació Criminal.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: A Sebastià Sabater de la Bisbal tenen tota mena de tallagespes, motoaixades, desbrossadores i motoserres.
3: Maquinària agrícola, forestal i per a jardins de les marques Onda i Estil.
2: La nova gamma elèctrica Estil en tallatanques i desbrossadores.
3: Som distribuïdors per a les comarques gironines dels tractors Kubota i Ferrari.
2: A més, atenció, a Sebastià Sabater també trobareu servei de venda i reparació de bicicletes i bicicletes elèctriques.
3: Sebastià Sabater, exposició i venda a l'avinguda Prat de la Riba, número 12. Servei de taller al passatge Padró 1 i 2 de la Bisbal d'Empordà.
4: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell.

radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares, o els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya i utilitza aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

d'estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05, 972 30 18 05.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que han tingut lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i la seva magnitud, però mai poden saber quan.
2: On hi ha perill i quina mena de perill. Deixem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: També el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents en aquests moments.
3: La gent està fent lo possible, estan pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran també equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros també per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat també a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Un d'un camió a la 2 a Lleida que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Un altre a la BB-52-24 Sant Pere de Torelló que també talla la via. Un altre a la C32 a Sitges que també deixa la via tallada en aquest punt. I un altre a la P7 a Martorell que en aquest cas deixa un carril tallat. A banda també una avaria a la C25 Arbúcies deixa també un carril tallat en direcció a Lleida. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Senyores i senyors, en reben la benvinguda amb una nova edició del nostre informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Comencem l'informatiu del dia d'avui tot parlant de diverses de les notícies en les quals us acompanyarem amb aquest divendres 26 de juny. Parlarem de Palafrugell, que estrena Accent Cuixart, un nou cicle que fusiona art, música i gastronomia pel centenari del pintor. Des d'aquest dia 27 de juny fins al 28 d'agost, reivindica el llegat del mestre de l'avantguarda a través de creadors contemporanis. Parlarem també d'en Marc Heras, que aquest divendres a la tarda, concretament a les 7, presenta la conferència Astronomia Bàsica per Gaudir de l'Eclipsi al Museu del Suro. En Marc Heras ens explicarà com observar aquest fenomen i la diferència que hi ha entre observar-lo al 99%, com serà el cas de casa nostra, i la totalitat visible a la península. També avui podrem escoltar amb en Pep Poblet i amb en Carles Coronado, que aquest cap de setmana, en Pep Poblet avui divendres, en Carles Coronado demà dissabte, actuen al pati de Can Plaja. Dissabte a la tarda, a les 7, es presenta el llibre d'en Jordi Mestre, Sembles de Can Barris, i ho fa al Museu del Suro, un llibre que recupera la història de la família Barris vinculada als inicis de la industrialització surera al municipi de Palafrugell, un acte que comptarà amb la participació d'en Pep Espadaler, exdirector del Museu del Suro. També parlarem d'un altre llibre, en aquest cas el que ha editat el palafrugellenc Damià Olivés, debutant com a escriptor amb la novel·la El Club del Set, un llibre que s'inspira en vivències i anècdotes de finals dels anys 70 a l'Institut de Palafrugell, on hi combina records generacionals amb elements de novel·la negra i ja ha rebut una bona acollida entre els lectors. I també parlarem d'hoquei sobre patins amb el comiat de l'Eloi Puigcerràs, que ha estat 4 anys al capdavant de l'equip B masculí del Club Hoquei Palafrugell després de 4 temporades i també forma part de l'equip tècnic del primer equip, ens diu adeu per marxar cap a Maçanet de la Selva. En parlem amb ell. Aquestes i d'altres informacions que ho direm a continuació són avui la part informativa d'aquest informatiu matinal de Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra...

0: Doncs comencem, com dèiem, parlant de música i parlant de cultura. Però en aquest cas, la cultura, la música, la gastronomia, l'art, tot bé allà mateix, a l'Accent Cuixart. És un nou cicle que fusiona, doncs, tots aquests gèneres pel centenari del pintor. L'Espai Cuixart de Palafrugell es convertirà aquest estiu en el de l'art de la Costa Brava amb el naixement d'Accent Cuixart. Aquest cicle cultural, impulsat per la Fundació Cuixart, neix en el marc de la commemoració del centenari del naixement de Modest Cuixart. Des del 27 de juny, des d'aquest dissabte i fins al 28 d'agost, el municipi de casa gaudirà d'un punt de trobada multidisciplinari que connectarà les arts visuals, la música en directe i la gastronomia. L'objectiu principal de la iniciativa és reivindicar la total vigència del llegat de Cuixart a través dels ulls de creadors contemporanis. Al llarg de 10 vetllades, en diversos artistes establiran un diàleg creatiu amb l'univers del pintor català, mitjançant exposicions pop-up art concebudes a partir d'obres originals del mestre, conferint una mirada actual i connectada amb la seva història. En l'apartat artístic, el cicle comptarà amb la participació d'artistes visuals destacats com Pep Riber, Om Barberà, Cai Pinyol, Àlex Pallí i Enric Iglesias, cadascun dels quals desenvoluparà una proposta pròpia inspirada en l'obra de Cuixart. Per la seva banda, el cartell musical destaca per la seva riquesa i varietat d'estils que van des de l'indie fins a la música d'arrel. El públic podrà gaudir de les actuacions de Miriam Swanson i Jordi Mena en Blues Soul, el Acid Jazz de Warren Walker, el flamenc de Cristina Florido, el pop de Lassa, el funky de Jazz for Funk, la música africana de Maria Sigà, també amb Xiripa Combo i Juliet, el boogie-woogie de Wax and Boogie, l'indie folk de Lucila Riu i també una actuació del DJ Carlos Bayona. El tret de sortida d'Accent Cuixart tindrà lloc aquest dissabte amb una estrena del voltatge creatiu. L'artista Pep Riber protagonitzarà una acció d'Action Painting en directe, suposo que és pintura en directe, una acció de pintura en directe, on crearà una obra en viu inspirada en una peça original de Modest Cuixart. La nit inaugural rodona es complementarà amb l'ambientació de DJ Sound System i un concert molt especial a càrrec de Jaume Vilaseca i David Soler, que oferiran un tribut immersiu a la mítica banda de Pink Floyd. Les activitats es desenvoluparan de manera progressiva durant tot l'estiu a l'Espai Cuixart, consolidant Palafrugell com un referent cultural indispensable de la temporada estiuenca. El Museu del Suro acollirà diversos actes aquesta setmana. Ahir en parlàvem, però avui anem a conèixer què en diuen els protagonistes. De fet, avui a les 7 de la tarda, la conferència Astronomia Bàsica per Gaudir de l'Eclipsi ens la porta en Marc Eres, una conferència xerrada col·loqui que servirà per preparar el públic davant l'eclipsi total de sol previst per al 12 d'agost. Un fenomen excepcional visible des de gran part de la península Ibèrica, tot i que des de Palafrugell només s'hi observarà una ocultació del 99% de el disc solar. La conferència anirà a càrrec d'en Marc Eres, soci fundador d'Astro Girona i copresentador del podcast de divulgació científica Radiació de Fons de Ràdio Palafrugell. Amb una explicació accessible per a tots els públics, donarà a conèixer com es produeixen els eclipsis, quin tipus existeixen i què es podrà observar durant aquest fenomen.
1: És unes nocions d'astronomia bàsica de què són els eclipsis i quines particularitats tindrem el 12 d'agost aquí a Palafrugell perquè la gent no es perdi aquesta ocasió, jo crec que única, de poder gaudir d'un espectacle gratuït, fàcil, accessible, familiar per tots els públics, és que ho té tot.
0: Segons explica en Marc Eres, la diferència entre veure un eclipsi del 99% i un de total és molt significativa. En el cas de Palafrugell, sempre quedarà visible una petita franja de llum solar, mentre que la totalitat només es podrà observar en una estreta franja situada més al sud.
1: Aquí no es veurà total, insisteixo, és la llàstima, es veurà aquest 99%, es veurà aquest fil molt primet de llum de sol i aquesta és la, bueno, l'ocasió que ja dic, des de la que tinc memòria, és el que més s'aproximarà a un eclipsi total, perquè n'hi ha hagut altres, com hem dit, més o menys un cada 2 anys i mig. L'últim d'una magnitud notable va ser el 3 d'octubre del 2005, que va tapar un 83-84% del sol.
0: L'activitat també abordarà les mesures necessàries per observar l'eclipsi en seguretat. Marc Eres recomana utilitzar exclusivament ulleres homologades per l'observació solar i evitar mètodes casolans o ulleres de sol convencionals que no protegeixen adequadament la vista.
1: Què hem de fer? Buscar unes ulleres de sol, unes ulleres per mirar eclipsis solars certificades. què vol dir això? Que les ulleres ara que tinc aquí sobre la taula, les que faig servir per quan m'enlluerna massa el sol, no serveixen. Aneu a les òptiques. Jo hi he anat, he preguntat a les òptiques de Palafrugell i quasi bé totes tenen o tindran ja aquestes ulleres disponibles al públic.
0: Durant la xerrada, Marc Heras presentarà algun dels millors indrets de l'entorn per seguir el fenomen amb horitzons oberts cap a Ponent.
1: Sobretot, prepareu-vos amb antelació, mireu llocs que es vegin les gavarres, que es vegi l'horitzó oest net, sense arbre, sense l'edifici aquell que és més alt que el teu. Aneu a llocs més o menys nets, elevats. Sant Sebastià és la primera referència que podem tenir present com a col·lectiu de miradors que hi ha per poder mirar cap a les Gavarres sense obstacles. L'obstacle serà poder-hi arribar en temps, que no hi hagi una aglomeració de gent enorme i que hi hagi cues tremendes, com pitjor que per veure sortir el sol l'1 de gener.
0: Així ens ho ha explicat amb aquest matinal, concretament el dia d'ahir, en Marc Heras, en directe a la sintonia de Ràdio Palafrugell, en conversa que vam efectuar, i ens ha explicat moltíssimes coses. Podeu recuperar l'entrevista a través de la nostra plataforma de podcast. Recordem que els eclipsis totals visibles des d'un mateix punt són molt poc freqüents. De fet, els registres indiquen que l'últim eclipsi total visible des de Palafrugell es va produir l'any 1706. Per això, en Marc Heras anima la ciutadania a aprofitar aquesta ocasió per descobrir l'astronomia i gaudir d'aquest fenomen. Recordeu que ens ho explicarà tot avui a partir de les 7 de la tarda al Museu del Sur, amb aquesta xerrada, conferència, col·loqui, astronomia bàsica per gaudir de l'eclipsi. I després de la xerrada, doncs, podeu gaudir de bona música, i ho farem aquest divendres amb el saxofonista Pep Poblet, acompanyat del guitarrista Joan Garrobé. Amb dos ens portaran un repàs a bandes sonores del cinema amb el concert que ens oferiran a partir de les 8 del vespre al pati de Can Plaja. En Pep Poblet és un músic biguetà, amb més de 40 anys de carrera professional, amb 7 discos propis i gires al costat de gent com Lluís Llach, Manuel Carrasco, David Bisbal o Víctor Manuel i Ana Belén. També ha format part de grups com Double Bubble, La Salseta del Poble Sec o l'Orquestra Meravella.
2: Aquí hem buscat temes potser més musicals, més unes melodies més escaients, a poder jugar. Clar, és un instrument, és un concert molt acústic, no? Guitarra clàssica i saxo, saps? I el que li fem és anar a buscar, doncs, temes, doncs, que les melodies, doncs, ostres, com t'ho diria, són més agraïdes.
0: Melodies de cinema que podrem escoltar a càrrec del saxo, que marcarà la veu solista, amb en Pep Poblet, i la guitarra d'en Joan Garrobé. En Pep Poblet ha participat ha col·laborat en concerts i gravacions de Sopa de Cabra, l'Exam Busto, Ja t'ho diré, Pau Riba, Bet, Nina, Porbó, Rosa López i molts altres. També és més conegut per del 96 al 2004 haver format part de la banda del Terrat, els programes de TV3 de l'Andreu Buenafuente, del 96 al 2004, però també se'l podia veure en directe a les bandes de programes com Operación Triunfo, Bailas OK i Mira qui en baila.
2: Compaginem les melodies, però, esclar, la guitarra és tècnicament és un instrument polifònic, és a dir, que fa acords, pot fer acompanyaments, i el saxo no. El saxo és un instrument monofònic en el qual, per dir-ho manera, sempre estàs en primera línia, perquè portes la melodia o improvises, o... Però sí, en Joan, que és un gran intèrpret, hi ha moments, a més, fins i tot al mig del repertori, ell fa dues cançons ell sol.
0: Efectivament, també toca dues cançons en solitari el guitarrista en Joan Garrobé, barceloní, que va ser deixeble d'Eduardo Sainz de la Maza i de la guitarrista argentina María Luisa Anido, i va rebre lliçons de Yoshimi Otani, David Russell i el prestigiós José Tomás. El seu interès pel jazz el va portar a fundar el quintet Cordes Invisibles. La seva carrera en solitari l'ha portat a actuar a Europa, però també al Japó. El concert serà avui divendres a partir de les 8 del vespre al pati de Can Plaja. I demà, la guitarra d'en Carlos Coronado en serà el protagonista. L'únic concert en solitari que aquest estiu oferirà a casa nostra, ens portarà peces pertanyents als seus àlbums Flamenco Mediterráneo i Melodies del Retiro, el seu darrer disc publicat a principis d'aquest 2026.
3: Hola, aquest dissabte estaré tocant al pati de Can Plaja a les 8, i es tracta de l'únic concert que faré en solitari allà. I estaré oferint un repertori basat en les peces del primer disc, publicat el 2024, i peces d'aquest últim, publicat aquest gener, titulat Melodies del Retiro, que es tracta d'un compendi de peces més clàssiques, amb harmonies molt particulars, i per tant es tractarà d'una mescla dels aires més flamencs amb aires més propis del món del clàssic i del jazz, amb alguna sorpresa també. Us esperem.
0: Doncs ja ho sabeu, dos concerts magnífics els que podem tenir aquest cap de setmana al Pati de Can Plaja, que per cert està celebrant el 150è aniversari d'aquest mític establiment de casa nostra. No és l'única activitat que tenim aquest cada setmana a casa nostra, perquè hi tenim una presentació del llibre d'en Jordi Mestre, que es diu Sembles de Can Barris, al Museu del Suro, aquest dissabte a les 7 de la tarda. És la història de la família Barris, una de les famílies que va marcar la història econòmica i social de Palafrugell. Són els protagonistes d'aquest llibre, Sembles de Can Barris, presentant-se a les 7 de la tarda del quadern de demà dissabte, un acte que anirà a càrrec d'en Pep Espadaler, exdirector de l'equipament. L'obra recull la trajectòria de la família Barris, considerada una de les pioneres de la indústria surera local. Segons ens explicava l'autor en entrevista a Ràdio Palafrugell, la nissaga està estretament vinculada a la transformació de Palafrugell, que va passar de poble agrícola a centre industrial de referència gràcies a l'activitat surera.
4: Com aquesta família van ser dels primers que van muntar una gran indústria, és a dir, segons hi ha qui diu que Barris i Buixó va transformar Palafrugell d'un poble agrícola a un poble industrial, i llavors hem de gent que venien de Darnius i de la Vajol, i van venir a Palafrugell buscant port i també es van instal·lar a Epernay, a la Xampanya, i feien els taps, els trafinos aquí a Palafrugell, i els venien a Epernay.
0: El relat arrenca amb Josep Barris i Buixó i repassa diverses generacions d'una família que va impulsar empreses dedicades a la fabricació de taps de suro i al comerç internacional. Entre els protagonistes destaquen Joan Vergés Barris, besavi de l'autor i antic alcalde de Palafrugell.
4: El meu besavi, Joan Vergés Barris, va ser alcalde de Palafrugell, va ser el que va muntar la Festa de la Vellesa famosíssima, va ser el que va durant el seu mandat va construir el mercat, van trasllar el cementiri que hi havia allà al centre del mercat, és a dir, va fer moltíssimes coses.
0: A més de la recerca històrica, el llibre incorpora anècdotes familiars, testimonis transmesos de generació en generació i documentació poc coneguda.
4: Però són coses... Hi ha històries molt, molt fortes, històries de quan la guerra... els temps incontrolats es va anar a amagar a Torrent, perquè sabem que era el ric del poble, perillava, no? I va anar a buscar un que havia sigut el seu xòfer i va dir, senyor Vergés, vinc a matar-ho. Un bo que ho porti. O sigui, històries d'aquestes que dius, mare de Déu, sembla mentida que sortís viu. I, ell no va fer per res, ni per sortir viu ni per sortir mort, eh? Això sí que no. Perquè era immutable.
0: En Jordi Mestre n'és l'autor d'aquest llibre i també hi publica per primera vegada els poemes conservats del seu besavi, aportant una nova mirada sobre una figura rellevant de la història local.
4: I a més hi publico per primera vegada les poesies del meu besavi, les que han quedat, perquè que com deia en Josep Pla, torno a citar, tot i que com a historiador tots sabem que no n'era gens, però com a escriptor és el més gran que hem tingut, el més gran prosista, doncs diu... Sembla mentida que s'hagin publicat tants llibres de poesia dolents i els de Joan Vergés no s'hagin publicat mai. Doncs jo ho publico.
0: Doncs així s'estrenen. L'autor, en Jordi Mestre, defineix l'obra com una combinació d'història, memòria familiar i patrimoni industrial. Un relat que permet conèixer millor els orígens d'una de les famílies que van contribuir al desenvolupament econòmic de Palafrugell i entendre una part destacada de la història del municipi. Parlant de llibres, avui també destaquem un llibre que ha publicat un palafrugellenc. És en Damià Olivés, que debuta com a escriptor amb la novel·la El Club dels Set. Les aules de l'Institut de Palafrugell de finals dels anys 70 són l'escenari d'aquest llibre, El Club dels Set, la primera novel·la publicada per l'escriptor palafrugellenc, en Damià Olivés. L'obra recull experiències, anècdotes i records d'aquella etapa transformats en una història de ficció amb un grup de 7 estudiants com a protagonistes. Damià Olivés explica que el llibre té un fort component personal, ja que moltes de les... La primera novel·la publicada per l'escriptor palafrugellenc, en Damià Olivés. L'obra recull experiències, anècdotes i records d'aquella etapa transformats en una història de ficció amb un grup de 7 estudiants com a

0: La segona evoluciona cap a una trama més pròpia de la novel·la negra i suspens.
1: Diguem que hi ha dues parts molt destacades en aquest llibre. La primera part s'explica doncs, una mica la història dels protagonistes, que són 7 nanos que anaven a l'institut. És una mica perquè la gent comenci a empatitzar amb ells, conèixer com eren, el que feien. I la segona part és la que no puc explicar perquè és on te passa... diguem, no sé, l'emoció, el drama, tipus policíac, novel·la negra, la segona part, vale?
0: Damià Olivés, doncs, que s'estrena, però té molts més llibres per editar, té diversos. Damià Olivés assegura que l'obra pot interessar tant els lectors que van viure aquells anys com els més joves, ja que mostra com era la vida abans de les xarxes socials, els telèfons mòbils i d'internet.
1: Agradarà a la gent gran, perquè ens recorda com vivíem abans els estudiants sense internet, sense xarxes socials, sense ordenadors portàtils. En canvi, la mainada d'avui en dia també els hi pot ser interessant, perquè veuran com vivíem abans, i que també ens ho passàvem bé.
0: Després de dedicar bona part de la seva vida professional al món de la música, i ara en un supermercat, Damià Olivés ha aprofitat els darrers anys per desenvolupar la seva faceta literària. Tot i que El Club del Set és el seu primer llibre que es publica, afirma que ja té diverses novel·les escrites i que properament veuran la llum.
1: Tots aquests llibres, aquests manuscrits o borradors que tinc, els he anat presentant a diferents premis de novel·la i no n'he guanyat mai cap. Però fins que una editorial em va dir, jo dic, ostres, aquests llibres estan bé. Diu, en tens més? Dic, sí, els hi vaig presentar tots. I em van dir, bueno, doncs mira, podem anar traient dos o tres cada any i així ens anirem fent. I ara, a final d'aquest mes, en surt un altre... i passar l'estiu, si tot va bé, un altre.
0: El llibre es pot adquirir a través de diferents plataformes de venda i també es pot encarregar a les llibreries. Així hem parlat d'en Damià Olivés també de literatura a casa nostra. I ara canviem per parlar d'esports perquè ens acomiadem de l'Eloi Puigcerdà, que ha posat a punt final a la seva etapa com a entrenador del segon equip del Club Equip Palafrugell, després de 4 temporades al capdavant d'aquest projecte. El comiat arriba al final d'un període marcat per la continuïtat i el creixement del grup. L'entrenador ha explicat que aquestes 4 temporades han permès veure l'evolució de molts jugadors joves del club, ha remarcat especialment la programació del planter i la formació de nous talents.
2: Han sigut 4 anys que he vist créixer molts nanos, perquè és clar, si agafes aquests juniors i tires 4 anys enrere, doncs algun era infantil, saps? I els he pogut anar veient créixer i anar fent les etapes al seu costat i això és molt gratificant.
0: Aquesta etapa ha estat realment complicada, sobretot la temporada final, on l'equip ha hagut de lluitar fins al darrer partit per assegurar la permanència en la categoria. Un desenllaç que s'ha resolt en el play-out després d'un any amb alts i baixos i amb una plantilla condicionada per lesions i baixes.
2: Teníem un calendari molt complicat a les últimes 3 jornades. Vam competir molt bé les 3 últimes jornades. De fet, vam empatar al camp del que ha quedat campió i vam empatar amb el Manlleu, que també ha fet el play-off per pujar, i el partit de play-out no vaig patir en cap moment. Estàvem molt posats i vam assolir doncs, això, no? Guanyar l'últim partit, que era el que ens marcava la classificació.
0: L'Eloi també ha destacat la influència dels problemes del primer equip en la dinàmica del segon. Alguns jugadors han hagut de doblar esforços i competir en diferents categories, fins i tot 3 partits per setmana.
2: Bé, jo crec que hem arrossegat els problemes de l'hoquei plata. Entre les baixes que va haver-hi al mercat d'hivern, les lesions i tota la història, evidentment la prioritat era l'hoquei plata. Nosaltres hem anat quedant en segon terme i hem anat patint doncs, tot això, no? Doncs els problemes de dalt els hem anat arrossegant.
0: Malgrat les dificultats, el tècnic es queda amb el tram final de la temporada. L'equip va competir bé contra rivals de nivell i va assegurar l'objectiu en el darrer partit. Amb aquest comiat s'acaba una etapa de 4 anys de treball al club de casa nostra, un període que ha combinat formació, competició i creixement esportiu. Allà on vagi, que és a Maçanet de la Selva, moltíssima sort amb una bona persona que també ha col·laborat moltíssim amb nosaltres amb l'espai Palesport, l'Eloi Puigcerdà.
3: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: A les 7 de la tarda s'inaugura l'exposició In Bloom de la Carla Iglesias, una exposició que es pot visitar a l'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell fins al dissabte, dia 20 de juny. També a les 7 de la tarda, la conferència Astronomia Bàsica per gaudir de l'eclipsi amb en Marc Heras al Museu del Suro de Catalunya. A les 7 de la tarda també hi ha cinema en viatge al País dels Blancs, la pel·lícula de Dani Sancho, que podem veure al Teatre Municipal amb el Cineclub Garbí, que té una segona sessió a partir de

0: quarts de 10 del vespre. També tenim per demà dissabte un taller, Descobreix Cuixart, taller familiar de pintura sensorial, l'Espai Cuixart, al Museu del Suro, a les 6 de la tarda. A les 7, la ruta Josep Pla a l'illa de Palafrugell. A les 7 de la tarda, la presentació del llibre Sembles de Can Barris, d'en Jordi Mestre, al Museu del Suro. El cinema ens aportarà 3 sessions de viatge al País dels Blancs. A les 5 de la tarda, un quart de 8 del vespre i a 2 quarts de 10 de la nit. I finalment, ja que hi som, també recordem que diumenge tenim la Pela al Suro, un viatge de l'arbre al tap, la demostració de Pela del Suro Llofriu amb visita guiada. Més informació al Museu del Suro començarà a 2:15 del matí. La pel·lícula Viatge al País dels Blancs la podem veure en 2 sessions, a les 5 de la tarda i a 8:15 del vespre. I fins aquí el nostre informatiu per al dia d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, que gaudiu d'un bon cap de setmana i ens en retrobem ben aviat amb aquesta mateixa sintonia. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a ràdio.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa. Cap Roig Festival presenta...
1: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
0: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
1: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
0: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
1: Cap Roig Festival, l'has de viure. La vida ya
2: cayó. Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: Vine, fes més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar també en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport també a l'incendi forestal de Tamarí de Llitera, a la franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a l'A2, als entorns de Barcelona. A l'A2 a Lleida encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí, i també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Belllloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes, en un moment clau per als estudiants que han d'acudir, que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteri com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulars treballen 3 anys després d'acabar la carrera, i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%.
0: Notícies en xarxa.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 26 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 7 de la tarda faran la inauguració de l'exposició Els cartells de la Festa Major i del cinema, al local social de la BAC. I el divendres a les 10 de la nit, ball amb DJ. Música dels anys 80, 90 i 2000 amb servei de bar a càrrec de Serrans i Julivies, que és la comissió juvenil de la BAC. Es farà a la plaça del Portbó. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
4: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
3: Crystal Box. Som professionals.
4: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
3: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
4: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
3: Telèfon central 972-170277.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

a Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

0: Didi na na na.
1: Fa massa dies que no sé cap on anar.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Arra, que tal, eh?

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la Franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pasqual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
0: Notícies en xarxa.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Aquest dissabte, 27 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 6 de la tarda, pels carrers de Calella, batucada amb els voltors. A 6:45, a la plaça del Portbó, sardanes amb la Cobla Baix Empordà. I també a la mateixa hora, a 6:45, entreguen dels premis del concurs infantil de dibuix a la plaça de les Escoles. A les 7 hi haurà animació infantil amb Fefe i companyia, a la plaça de les Escoles. I d'altra banda, a les 7, ruta Josep Pla a Calella amb sopar al restaurant Caliu. Cal inscriure's abans a fundaciojosepla.cat/agenda. I aquest dissabte, a les 10 de la nit, cançons arran de mar amb els cremats. I també un cremat popular a càrrec de Serrans i Jolivies, la Comissió Juvenil de la BAC. Es farà a la platja del Canadell. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
6: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
7: Cap Roig Festival presenta...
6: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
7: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
6: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
7: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
6: Cap Roig Festival, l'has de viure.
8: La vida ya cayó.
9: Ràdio
0: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.
8: Molt bon dia, molt benvinguts, 11 i 5 minuts d'aquest divendres 26 de juliol. Aquí estem al vostre costat per portar-vos, com sempre, al nostre espai en matina. Les 4 hores de ràdio que venen a continuació amb un servidor, un Rafael Corbí, i així és la vida. Musical informatiu, perquè avui tindrem entre nosaltres, com sempre, els divendres i els dilluns, en Josep Pasqual, que ens explicarà la previsió meteorològica per al cap de setmana i alguna de les coses que passen quan s'estudia la previsió del temps. També tindrem, com no, el disc, tindrem les efemèrides dels dies mundials i també de la música popular per avui, i a un quart d'una entrevistarem la Carla Iglesias, aquesta jove palafrugellenca que avui inaugura a les 6 de la tarda una exposició aquí a la Biblioteca de Palafrugell, una exposició de tècnica mixta en pintura, i que us recomano ben especialment que l'aneu a veure i a donar-hi el vostre suport amb aquesta jove artista de 24 anys d'aquí de casa nostra. A partir d'un quart d'una parlem amb ella. Ara és el moment d'escoltar una mica de música fins a arribar a un quart i trobar-nos amb en Josep Pasqual. Serà música a càrrec d'Ed Sheeran, la primera, homenatge a Truang Laux, o Becky G amb Mariachi Divas, la tercera. Don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Divendres 26 de juny, a punt d'acabar el mes. Estem en plena canícula, amb el sol que apreta fort, tot això no tant com la setmana que acabem de passar. Anem a veure què passarà el cap de setmana. Ho sabrem amb en Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estat. Bon dia més entre nosaltres, Josep. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com ha sortit aquest divendres? Com ha anat?
2: Com ha anat aquest divendres?
1: Com va aquest divendres, de moment?
2: Com va? Bé, com has comentat, calor de canícula, vull dir, tenim doncs aquest cel força net, alguna trenyina de núvols prims, ahir teníem garbí i avui temporalment ha mancat, el que passa que tornarem a tenir aviat, i per tant aquesta situació que no canviarà massa.
1: Per tant, el cap de setmana serà més o menys com la setmana que acabem de passar?
2: Sí, sí, de fet avui i demà es preveu aquest vent de garbí, que no serà molt fort, però que a la vegada doncs ventilarà i per tant donarà una mica de sensació fresca, per la vegada portarà humitat i donarà sensació d'aixafogor, per tant tornarem a passar calor. Aquest cel doncs que no esperem nuvolades importants, sí que cap al Pirineu hi haurà alguna nuvolada, però aquí no arribaran, i sí que tindrem doncs aquestes trenyines de núvols alts, prims. I de cara al diumenge tindríem un petit canvi, i és que pràcticament desapareixerà aquest vent de garbí, quedarà un vent marítim més feble, i això el que podria portar és una mica de refrescada de temperatura. De fet, només ho notaran els termòmetres, perquè seguirem amb aquesta humitat alta i sensació d'aixafogor. I sí que el que podria portar, de manera, diguéssim, ocasional, aquests vents marítims del diumenge podrien portar doncs algunes boires aquestes que es formen sobre el mar i que afectessin puntualment en punts de la costa, però no seria ni tot el dia en cas que passi, ni, és a dir, no durarien molt.
1: Unes boires que són persistents moltes vegades, i són, jo dimarts, la revetlla de Sant Joan que anava cap a Girona, passant per Palamós, Platja d'Aro, al migdia, no sé si devien ser quarts de tres, les tres, una cosa així, hi havia unes boires que, per exemple, a Platja d'Aro tapaven els edificis, que no els deixaven veure, o sigui, boires importants, no?
2: Sí, és una situació típica de quan tenim... diguéssim, ara que, tot i que la temperatura del mar ha anat pujant, doncs aquest dia que dius, doncs hi teníem una massa molt càlida a no massa alçada. I això provoca un fenomen semblant, per exemple, el que passa a la zona de Lleida, a l'hivern, al desembre, al gener. Doncs què passa? Que les nits són llargues allà, en aquella època, el terra es refreda i a dalt hi ha una capa d'aire més temperada, i aquest contrast de temperatures, doncs, el que forma o provoca la formació d'aquesta humitat en zones baixes i d'aquestes boies.
1: Que no la deixa pujar amunt, no?
2: Exactament, vull dir, a dalt hi ha aire més càlid, el cel més càlid és, diguéssim, menys dens, i això el que fa doncs és que aquest aire més fred doncs no pot pujar perquè troba aquesta barrera. Aquesta humitat doncs que amb aquestes calmes o vents febles hi ha sobre el mar, no?
1: Malgrat que tenim temperatures més baixes que aquesta setmana passada, encara estem per sobre de la mitjana, no? Crec.
2: Sí, sí. Ara jo calculava les dades d'ahir i aquí a l'estratit vàrem tenir... És a dir... gràcies a la tecnologia, o en aquest cas a la informàtica, doncs amb aquests fulls Excel que es pot calcular tot relativament ràpid, doncs tinc calculat, per exemple, la temperatura mitjana dia per dia de l'any d'entre l'any 1991 i el 2020, que seria els 30 anys de referència climàtica, podríem dir, perquè s'agafa habitualment de 30 en 30 anys. Doncs... la temperatura mitjana d'ahir, 25 de juny, va ser 4,8 graus, perquè s'agafa habitualment de 10, de 30 en 30 anys.
1: Mm-hmm.
2: Doncs la temperatura mitjana d'ahir, 25 de juny, va ser 4,8 graus.

0: i climàticament li toca, doncs, agafant també 25 anys de referència, li toca 21,1, és a dir, més de 2 graus i mig. Sí que és cert que el mar, i el comportament, doncs, és una mica... A vegades no s'acaba d'entendre, és a dir, no s'acaba... No hi estem acostumats, podríem dir. Mm. I la gent no acaba de saber exactament què passa. I una de les coses que passa és que aquests dies que no tenim vents forts ni onatge, doncs el que fa és que s'escalfa la capa molt superficial, vull dir, dels primers metres o primeres desenes de metres, que aquí sí que està força per sobre, però en canvi a nivells més baixos, doncs la temperatura ja fins i tot en algun punt està una mica per sota, entre els 30 i els 50 metres de fondària, està una mica per sota la mitjana climàtica, però a partir dels 50-60 torna a estar per sobre, però aquesta aigua més fonda ja està patint, diguéssim, el canvi climàtic. És allà una zona, doncs, que li costa molt de barrejar-se. Sí que ho fa de cara a l'hivern, però en aquestes dates li costa molt perquè no hi ha gaire moviment. I allà es manté ja, a causa d'aquest canvi climàtic, doncs, temperatures bé un grau per sobre la mitjana.
1: Déu-n'hi-do. Doncs això és el que ens ha explicat avui en Josep Jou. Veieu, un cap de setmana també típic. Estem a finals de juny. De fet, ja estem a l'estiu. O sigui que
0: sí.
1: Encara no tocaria fer la temperatura que fa, però bé, estem a l'estiu. Què més volem?
0: Sí, és més típic el que ens tenim ara de finals de juliol, començaments d'agost, que no pas de finals de juny.
1: Molt bé. Doncs una mica de garbí tindrem aquest parell de dies.
0: Avui i demà.
1: I després, en diumenge, aquesta entrada, aquesta marinada que deies,
0: sí,
1: que també ens portarà més humitat, o sigui que quedarem allà mateix.
0: Sí.
1: Alguna cosa més, amic meu?
0: No, desitjar bon cap de setmana a tothom.
1: Efectivament, i a tu el que més. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Vagi bé.
2: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: De bell nou, i una edició més, ens arriba el disc a través d'aquesta sintonia al disc, un espai en el qual nosaltres, doncs, el que fem és agafar un artista i una de les seves cançons, o d'altri, però que ens expliqui, des de la vessant de compositora, o d'arranjadora, o del que sigui, per què es tria aquesta cançó, què significa per a l'artista convidat. I en aquest cas, l'artista que avui convidem és la cantant de Mataró, cantautora catalana de jazz i de pop, Yessamí Boada. Ella ens porta una de les cançons que pertanyen a un àlbum preciós, que us el recomano molt especialment, On comença Sujó. És la música que ens conduirà avui amb aquest disc, amb aquest espai, a través del segell Microscopi, publicat el 2020. La cançó que hem triat per al dia d'avui porta el nom de Com si no fossis ningú.
3: Com si no fossis ningú és el primer single d'aquest nou disc On començo jo, i el vam voler presentar també amb un videoclip rodat a la natura, amb el riu on estic jo allà, molt a gust amb mi mateixa, perquè és una cançó, doncs, que parla d'això, d'estimar-se, de cuidar-se, d'acceptar-se i d'anar evolucionant, no? Perquè al final jo crec que hem vingut aquí a aprendre i a créixer com a persones. És una cançó que la vaig escriure, doncs, per una persona molt propera que ha fet una evolució personal supergran, no? I d'obrir-se molt cap al món. I em va inspirar, doncs, escriure aquesta cançó tan dolça, diguem-li així. I espero que us agradi molt i que us transmeti això, molta pau i molta llum.

0: Realment meravellosa, tocada, diria jo, amb la vareta d'un àngel. És la veu d'aquesta noia de la Maresma que, sens dubte, ens corprèn. És Gessamí Boada. Apunteu-vos-la bé perquè val realment la pena escoltar les seves cançons a través dels àlbums que ens ha portat darrerament. I aquest, que acabem d'escoltar i que seguirem escoltant també en properes edicions del nostre espai, del nostre El Disc, és el disc On Començo Jo. Avui li hem dedicat uns minuts al disc per escoltar què en pensa ella, que ens portava d'aquest tema anomenat Com si no fossis ningú. El disc amb Rafael Corbí, avui amb Gessamí Boada.
1: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: És el moment ara mateix de parlar dels dies mundials i internacionals que tenim per avui, per aquesta data del 26 de juny. Avui es commemora el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·legal de Drogues, també conegut com el Dia Mundial contra les Drogues. Una data que intenta reforçar l'acció i la cooperació entre els països amb la finalitat d'assolir una societat lliure de consum de drogues i de tràfic il·legal. El consum i la distribució de drogues il·legals és una problemàtica global amb greus repercussions en la salut i el benestar de les persones. En virtut d'això, l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides va aprovar ja l'any 1987 una resolució per commemorar aquest dia, per assolir una societat lliure de l'abús i el tràfic il·lícit de drogues, propiciar l'enfortiment de la cooperació internacional i generar polítiques que contrarrestin la influència del mercat il·legal de substàncies il·lícites. L'any 1997, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura, amb un únic objectiu, l'erradicació total de la tortura. El Dia Internacional de les Nacions Unides en suport a les víctimes de la tortura se celebra el 26 de juny, marcant el moment en què el 1987 va entrar en vigència la Convenció de l'ONU contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants. Avui la Convenció està constituïda per 174 països. La tortura es considera un crim a nivell internacional, està prohibida i no es pot justificar sota cap circumstància. Aquesta prohibició forma part del dret internacional consuetudinari, la qual cosa vol dir que és de compliment obligat per a tots els estats membres de la comunitat internacional, encara que no hagin ratificat els tractats internacionals sobre aquesta matèria. També el 26 de juny se celebra el Dia Mundial de la Refrigeració, un procés termodinàmic indispensable per la millora de la qualitat de vida de les persones, destacant la seva àmplia contribució a les economies de les nacions en el marc de la pandèmia per Covid-19 i el canvi climàtic a nivell mundial. Amb la celebració d'aquesta efemèride es commemora individus, grups professionals, associacions i les tecnologies responsables de mantenir objectes i entorns amb temperatura controlada. Aquest Dia Mundial compta amb el suport del programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. La refrigeració és un procés termodinàmic a través del qual s'extreu l'energia tèrmica d'elements sòlids i fluids per disminuir-ne la temperatura mitjançant l'utilització de fluids anomenats refrigerants. I finalment acabem amb la Setmana Mundial de l'Al·lèrgia, que se celebra cada any a finals de juny. Per exemple, les al·lèrgies alimentàries, que estan augmentant a tot el món i afecten persones de totes les edats, cosa que les converteix en un problema de salut global. Aquestes al·lèrgies poden ser molt perilloses i potencialment mortals. Per això és crucial obtenir un diagnòstic precís d'un metge especialitzat en al·lèrgies per evitar diagnòstics erronis. Amb l'ajuda d'un al·lergòleg i un dietista especialitzat, els pacients poden manejar les seves al·lèrgies de manera efectiva, millorant així la seva qualitat de vida. És important que tots estiguin informats sobre les al·lèrgies alimentàries, sàpiguen identificar els riscos i estiguin preparats per ajudar en cas d'emergència. Les al·lèrgies són alteracions físiques que es produeixen a l'organisme en reaccionar davant d'una substància estranya. Aquests canvis estan associats al sistema immunològic, l'encarregat de produir anticossos, i són els que identifiquen quan aquests cossos o substàncies estranyes generen els símptomes provenients d'elements externs, com per exemple la pols, el fum, el pol·len, els pèls de les mascotes o inclusivament alguns aliments. Ja veieu, avui hem fet un petit repàs d'aquestes dates importants en una jornada com avui, aquesta del 26 de juny.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.
3: Escoltar els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora i els podràs escoltar, descarregar i compartir.
4: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers. Comencem un nou episodi de...
3: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aèris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
1: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els bombers.
0: Notícies en xarxa.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Aquest diumenge, 28 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça del Portbó de Calella, balls llatins a Maria Carmen Tejada i sus tomberes. I seguidament hi haurà una rua pels carrers del centre de Calella, dins dels actes de la Festa Major de Calella. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
6: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
4: 45 anys. Amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Més que mai, Ràdio Palafrugell,

0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El suggeriment de Guillem Terribas.
1: Francesc Parcerisas és un dels escriptors, poetes i sobretot traductors més importants que ha donat en els darrers anys la literatura catalana. Ell és un que de tant en tant va publicant llibres, dietaris, com ha dit, poesia, sobretot poesia. Però ara n'ha tret un que acaba de sortir, editat per la seva, per l'editorial en què sempre edita, que és Quallas Crema, i que se'n diu Fer-ne 80, estampes, evocacions, imatges. Francesc Parcerisas, que va néixer a Barcelona l'any 1944, com ha dit, poeta, traductor i crític, ha fet una de les contribucions més considerables a la poesia catalana. I en aquest llibre el que fa és, sense fer poesia, però d'una manera molt poètica, molt sensible, molt i molt literària, és a través d'una sèrie d'imatges que formen part de la seva vida, explica els diferents moments i etapes de la seva vida, el seu naixement, els primers anys, les vacances, els pares, la família, i tot a través d'unes il·lustracions que va explicant què hi ha a cada... qui surten en aquelles i quins llocs són, però llavors hi ha tota una història sobre què va passar, què era i què representava aquell moment en aquella imatge. És un exercici fantàstic perquè de vegades podria caure allò que a vegades se'n diu el ridícul i una mica d'ego, i això no hi és. El que hi ha és molta humanitat, molta història i, sobretot, molta literatura. Llegiu-lo, llegiu-lo perquè us fareu un favor. Fer-ne 80, aquest llibre de Francesc Parcerisas, que porta també per subtítol Estampes, evocacions, imatges, editat per Quallas Crema. Que tingueu molt bona lectura.
0: El suggeriment de Guillem Terribas. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Molt bon dia, gent. Avui, aquest matí, ens hem reunit, ens hem trobat per xerrar a l'aire lliure una estona d'una exposició que s'inaugura avui. Atenció, que és a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell, una altra de les exposicions que ens porten des d'Arteca, amb la col·laboració, com sempre, de la Sandra Bisbe i tota la gent, els companys de la Biblioteca de Palafrugell. Parlem amb la Carla Iglesias.
3: Hola, bon dia.
2: Com estàs, Carla?
3: Molt bé.
2: Molt bé. Anem a xerrar una mica de la teva exposició. L'he vist un esbós, perquè l'esteu muntant. De fet, ahir vespre sí. Hi van passar-hi un moment per veure com l'estàveu muntant. L'exposició és pintura, no? Perdona jo, perquè no hi entenc gens. Ja ho contesto des d'aquí.
3: És pintura mixta.
2: Què vol dir això?
3: Doncs diversos materials, per exemple, els pigments naturals, l'escaiola, l'acrílics, faig una mica de composició i crear textures que, bueno, que quan tu veus l'obra, doncs la figura sobresurt una mica. No sé si ahir ho vas veure.
2: Ho he vist, sí.
3: Més o menys.
2: Mm-hmm. He vist algunes que sobresurten, o sigui que sí. Com si fossin en tres dimensions gairebé,
3: exacte,
2: no?
3: Seria una cosa així. Bueno, a vegades li diuen rotllo una mica collage.
2: Mm-hmm. Aquest és el nom que porta?
3: Realment és tècnica mixta.
2: Va. En què et bases, però, tu, quan has fet aquestes exposicions? Perquè comencem des del principi, o sigui, veurem una exposició, què representa aquesta exposició dins el que tu has
3: per
2: fet?
3: Per mi, bueno, aquesta exposició realment la porto preparant des de 5 anys, sense saber-ho.
2: Des dels 5 anys o des de fa 5 anys?
3: Des dels 5 anys, sense saber-ho.
2: Sense saber-ho.
3: Perquè tinc pares de quan era jo petita, quan tenia 5 anys, quan tenia 8 anys... I va una mica de la meva evolució, per això es diu el títol In Bloom, que vol dir florir.
2: Mm-hmm.
3: Llavors, pues, és com la meva evolució amb la pintura des de quan era petita fins ara, el 2026. I per això dic, jo realment no m'hagués imaginat mai que la Carla dels 5 anys veiés ara aquests quadres i diria, ostres, saps? I bueno, per això dic sense saber-ho, perquè mai... No ho hagués dit mai.
2: M'estàs dient que els quadres que jo he vist que estàveu muntant, n'hi ha alguns que els havies fet quan tenia 5 anys?
3: Sí, però estaven amagats, eh? No sé si els has
2: vist. Ah, no, sí, jo n'he vist uns quants de penjats. O sigui que aquí hi ha tota una carrera.
3: Només n'hi ha dos, eh?
2: S'està parlant de gairebé 20 anys, ja.
3: Sí, molts anys. I quan vaig començar una altra vegada a pintar va ser el 2020, que vaig fer uns pebrots... que ja, bueno, és blanc amb els pebrots vermells i amb molta textura. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig anar fent quadres i a poc, sense cap pressió. Jo pintava i...
2: Però per què pintaves? Era com
3: bueno, perquè el meu pare...
2: Un hobby,
3: El meu pare des de...
2: Bueno, el seu pare és l'Enric Iglesias, que també té exposició ara mateix a Palafrugell.
3: Sí, al teatre, amb el Mercantil. Doncs, bueno... ell porta tota la vida pintant i jo, doncs, des de petita que estic darrere seu fent els mateixos quadres que ell feia. I, de fet, hi ha un a l'entrada de Girona que...
2: Sí, el meu... és el que hi ha entrant.
3: El cavallet, que és, bueno, són uns pisos de manera abstracta i de quan tenia 8 anys. I el meu pare l'estava fent ell un enorme... I jo darrere seu fent el mateix que feia ell, però a la meva bola.
2: I què et deia? Nena, no toquis.
3: No, bueno, me deia... Bueno, va, Carla, tu ho fas millor que jo.
2: Això ho solen fer les filles i els fills millors, sí. Quan estan fent coses. Sí. O sigui que podem veure tota una evolució o
3: sí.
2: Pràcticament...
3: Bueno, a veure,
2: defineix-te una mica,
3: vaig
2: tu.
3: Vaig estar molt de temps sense pintar, des dels 8 fins, no sé, els... 16, 17 anys.
2: Perquè no volia saber res?
3: A veure, ja feia alguna cosa, però no era allò que agafava un quadre i m'ho posava a pintar, no. era algo més de, bueno, si tinc temps ho faig i si no, doncs ja ho faré, no sé. Fins ara que ha sigut com ara anar cada dia, ara estic més obsessionada, diguéssim.
2: O sigui, et centres en això ara, bàsicament.
3: Sí.
2: Des dels 20 anys, dius?
3: Sí.
2: Ja t'hi has centrat, bàsicament, en treballar.
3: Sí, bueno, m'hi he centrat. I anava els caps de setmana a l'estudi, a Sant Feliu de Boada, tenim un estudi amb el meu pare. Mm-hmm. Llavors, bueno, com ell fa coses allà, doncs jo també aprofitava per fer el meu i pintava el que jo volia, però sense pressió, diguéssim, de tenir aquesta obra aquell dia, com
2: ha passat ara.
3: Com ha passat ara de tenir tanta obra, però bueno, que al final m'he passat, es veu. La Sandra m'ha dit que m'he passat d'obres, però ho hem pogut solucionar.
2: Sí, que n'has fet expressament per aquesta exposició,
3: sí, sí,
2: no?
3: Sí, bueno, perquè també, com el tema, jo havia pintat molt del mar, de la fauna, verdures i així, i com li he posat el nom d'In Bloom, volia fer també algo relacionat amb les flors, ja que vol dir florir, no? Llavors, doncs, ara, bueno, els últims que he pintat ara, i com li he posat el nom d'In Bloom, volia fer també algo relacionat amb les flors, ja que vol dir florir, no? Llavors, doncs, ara,

0: No ha variat gaire, si t'ho dic la veritat, perquè des de petita que m'agrada molt jugar amb les pastetes i fer pastes i colors i barrejar, i jo m'ho passava superbé.
1: Això de les pastetes és cosa de criatura, sempre,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però jo estava enamorada de les pastetes i aquestes coses. I llavors encara m'agraden les pastetes avui en dia i jugar amb com es diu, el...
1: Una paleta o és que no sé si...
0: Bueno, amb l'espàtula i el... Com es diu el...
1: Ara no ho sé, ara m'has mort, eh? amb el nom tècnic de cada un dels instruments que feu servir. Però, bàsicament, o sigui, sí. Els productes que s'utilitzen, què són?
0: Els productes... Què vols dir? Les eines?
1: No, les eines no. Bueno, esclar, i el tipus que és pintura o són pigments?
0: Pigments naturals, en pols. Tenim pigments de la Bisbal de Can Ferreny, que és molt conegut, que es pot comprar a granel. Doncs ho barregem amb làtex i amb una mica d'aigua calenta. I llavors ho barregem tot per dissoldre bé el pigment. I són pigments forts. Bueno, veureu els grocs que són superpotents. Llavors, també hi ha el color així més terra, un lila lavanda, diguéssim. Bueno, colors més així forts.
1: I aquests pigments que són coses naturals, però són flors?
0: Bueno, en teoria són de pigments naturals. Vull dir, per exemple, siguent de la Bisbal, segurament... El marró, que és així més de fang, podeu entreure del terra pot, bueno,
1: del terracota, el museu terracota, sí, de la terra, de l'argila,
0: sí, de l'argila i tot això, no? I bueno, ho barregem tot i al final, bueno, acaben sortint aquestes pàtines. Nosaltres li diem pàtines.
1: Pàtines.
0: Que són transparències. Però queda com una transparència així més antiga. Saps? Per dir-ho d'una manera més com una textura.
1: I tot això s'agafa, es prepara a part i després es posa sobre el que és,
0: sí, jo tinc...
1: el quadre, o bueno, ho fas en un lloc i ho trasllades, o ja directament es pinta?
0: Bueno, alguns faig l'esbós amb carbonet i llavors ja començo a pintar, però moltes vegades ja començo a l'ataque i ja vaig veient allà, mentre pinto, a veure què puc fer. I a vegades m'ha passat moltes vegades que he començat fent, per exemple, un penya-segat i ha acabat sortint un mar, saps? Perquè al final era més un mar que un penya-segat.
1: No, un penya-segat acaba el mar, o sigui, ja té una relació, no?
0: Però volia fer roques i al final, bueno, va acabar sent l'espuma. Pues, bueno, a vegades...
1: Les idees que tens, o sigui, en tots aquests anys, ja no t'ha parlat quan eres més cria, sinó ara, són idees que et venen, que tu hi treballes... No sé com treballeu una mica els que us dediqueu amb això. N'he parlat amb molts de pintors, de gent que s'hi dedica al llarg dels anys. Jo, cadascú té la seva tècnica i la seva manera de fer-ho.
0: Sí, jo, quan el meu pare pintava, sempre ha pintat peixos i el mar, i li ha agradat molt la fauna. Bé, sobretot la Costa Brava i tot el que és de l'Empordà, no? Però, bueno, clar, jo vaig començar seguint... Pues a fer peixos i mars i així, com feia el meu pare i fa, bueno, encara ho fa. I, de fet, l'any passat ell va fer una exposició a Saperola i jo tenia alguns quadres, que un d'ells estarà exposat allà. I això va de... que parlava mal.
1: No, te parlava del que anava tot i de com ho faràs.
0: Això. No, i això, bueno, i vaig començar a pintar flors i les verdures ja... Les verdures sempre les havia pintat de quan jo era molt petita, també quan tenia 8-10 anys. Aquí, per exemple, aquí als Carrerons, de Plaça Nova. Jo vivia allà abans amb el meu pare i el meu germà. I quan érem petits fèiem aquarel·les i de verdures i així, i les posàvem allà per vendre a 1 euro o 2, saps? I resulta que se'm donava molt bé fer verdures.

0: Ja este, hi havia, bueno, vaig vendre moltes i el meu germà al final va acabar pintant també, perquè veia que jo...
1: Que hi havia negoci,
0: sí,
1: no?
0: Sí. I bueno vaig, i he començat, bueno, segueixo fent verdures, segueixo fent mar, segueixo fent peixos, i com anava de flors l'exposició i el títol i tot, i també m'agraden molt les flors, ja tenia algun quadre que ja havia pintat, bueno, el de la banda, que ja el veureu demà, avui, el de les flors, i... Bueno, he seguit una mica la fauna d'aquí, de l'Empordà. La natura i tot el que m'acompanya al meu voltant.
1: Perquè aquestes exposicions, com per exemple la teva, que es fa a través d'Arteca, de la biblioteca, a tu què et van dir? O sigui, fes-nos una exposició que ha d'anar sobre aquest tema, o te van dir fes-nos una exposició i tu mateixa?
0: Totalment lliure. Jo, de fet, quan me vaig presentar, que deu fer ja uns mesos, quan em vaig presentar, de fet, l'Andrea... i en Gerard de Cultura van anar a l'estudi del meu pare i jo ja tenia uns quants quadres fets. I van veure, ostres, i van dir que xulos, no, aquests quadres, i a partir d'aquí doncs la Sandra i així es va contactar amb mi i em va dir que faria gràcia fer una exposició aquí a l'Arteca, i li vaig dir sí, l'únic que ara tinc potser 8 quadres. I el mínim
1: perquè els has venut tots.
0: I el mínim eren 10. I al final, bueno, el meu pare em va apretar una mica, em vaig posar jo també les piles i ara, bueno...
1: En tens 30, no? Que vols dir que t'has passat.
0: Tinc 21.
1: Però hi caben. Explica'm una mica a la gent, per als que vinguin aquesta tarda a la presentació, recordem que és a les 6 de la tarda a la biblioteca, a l'entrada de la biblioteca, on hi ha l'exposició d'Arteca, que queda xulíssima, ja us ho dic jo, però què veurà, com ho veurà? Perquè no sé si ho has distribuït d'alguna manera, perquè he sentit que parlaves amb la Sandra de primavera, estiu, tardor,
0: sí,
1: no sé què...
0: És una mica per temàtica. Bueno, ho he pogut fer per temàtica. A l'entrada, com veureu, hi haurà el que jo vaig fer quan era petita, que és un que es diu Colorins i Formes, quan tenia jo 5 anys, que és el petit, i després hi ha el gran, el de Girona, que com he explicat abans, que el meu pare l'estava fent el gros i jo estava fent el mitjà, aquell mitjà de l'entrada. I després hi haurà el mar, tot temàtica del mar i dels peixos, i després hi ha més les verdures, la banda i l'ocell. Després també hi ha les flors i la primavera i la tardor, que són quadres més de paisatge. Que, bueno, aquests van junts perquè són la mateixa mida. Ja els vaig, i de fet, al principi volia que sigués tot una peça i al final em va sortir fer-ne dos perquè m'agradava més un que l'altre, i vaig dir, bueno, doncs aquest ho faré amb colors més foscos i serà la tardor. I bueno, i ho vaig fer així amb textures, amb pigments naturals, amb espàtula, i bueno, colors així més de terra, diguéssim. I bueno, i és que només són aquests tres temes, la fauna, el mar i la flora.
1: Vamos, et veus dedicant-te a aquest món? O t'agradaria? Perquè m'has dit abans que et dedicaves al disseny gràfic, no et dediques?
0: Sí, em dedico jo al disseny gràfic i he fet cartells aquí per a Palafrugell, per exemple, de les flors i violes, i a Torroella també vaig fer el de la Festa Major. I bueno, a mi m'agrada molt el disseny gràfic i m'ha encantat estudiar-lo. Però això ho faig com a hobby. I com he dit abans, no veia que jo ara mateix estigués fent una exposició, no m'ho hagués pas cregut.
1: Perquè recordem que és la primera.
0: Sí, sí, és la primera, és la primera de totes. Clar, jo ara estic una mica desubicada, bueno, que no m'ho esperava per res que sigués ara. Però bueno, la veritat és que estic molt contenta de que m'ho hagin dit i va ser com vaig dir, vale... A partir d'aquí, doncs...
1: A partir d'aquí, què?
0: Bueno, a partir de que em van dir vols fer l'exposició, vaig donar-me compte de que realment, doncs, sí que feia quadres bons, no? Perquè jo pintava i, no sé, tothom, bueno, com nosaltres tenim l'estudi Sant Feliu de Boada, la gent entrava i deia, ai, que maco, no? Però és el que tothom te diu, que te dirà la gent, si no. I bueno, i després sí que va anar més en sèrio tot, i ja vaig veure que me van dir l'exposició, i a les meves amigues també me deien que era molt bo, alguns quadres, tal, i vaig dir, bueno, doncs serà veritat. No, a veure, jo també ho veig, no? Però a vegades hi ha alguns que t'agraden menys i a vegades hi ha alguns que t'agraden més.
1: A vegades passa que el que t'agrada menys a tu és el que agrada més a la gent.
0: Sí, no, totalment, això sempre passa.
1: I que la gent entén coses diferents del que tu vols representar.
0: Sí, també. O el que més t'has currat, la gent, bueno, no li agrada tant. I potser el que has fet en un dia, la gent li encanta.
1: Home, aquests de com tenia 5 anys, recordo que quan veiem amb les criatures, veiem un quadre d'en Picasso, d'aquells que feien, que es tracta totalment, deien, això ho farà criatura de 5 anys i,
0: sí.
1: I vamos, i passa tranquil·lament, no? Si ho firma l'altre, o sigui, sí, que en aquest cas, igual te venen i te diuen, aquests són els més macos que has fet, i són els de 5 anys.
0: Mira, això m'ho han dit perquè ahir estava muntant i va venir una senyora i em va dir, que maco aquest de l'entrada. I és de quan tenia 8 anys, saps? I va dir, bueno, té la seva gràcia. I li vaig dir, mira, que tenia 8 anys, ja quan el vaig pintar. I va dir, ostres, doncs molt bé, no sé què.
1: Fantàstic, sí. Doncs ja veieu, hem conversat, no sé si quins són els teus futurs projectes, si en tens algun, o senzillament acabar aquesta exposició, a veure com funciona, bueno, que està oberta fins al dia.
0: 24 de juliol.
1: 24 de juliol, pràcticament un mes, sí, doncs tot un mes que podreu visitar-la, recordeu, amb horari de la Biblioteca de Palafrugell podeu observar-lo. Però t'has plantejat alguna cosa o...?
0: Bueno, vaig parlar amb un noi de Girona que té una galeria d'art petita, però no, encara no sé res i potser m'ha dit alguna cosa de fer alguna cosa, bueno, no sé, la veritat és que, mira, potser aquesta exposició m'obre noves portes i conec algú.
1: Al moment ja els atents, si no els avens tots, pots anar-los passejant, no?
0: Ja li vaig dir, si no ven la majoria, ja podran entrar.
1: Molt bé. Alguna cosa que vulguis dir, doncs, a la gent que ens escolta ara mateix, perquè s'animin, si no a venir avui a la inauguració, perquè no puguin, perquè és a les 6 de la tarda, recordem la inauguració, perquè bueno, la vinguin a visitar qualsevol dels altres dies.
0: Sí, bueno, a part de tot el que he explicat, és molt, bueno, un rotllo molt abstracte. Vull dir, la gent a vegades està acostumada a coses molt perfeccionistes, a art molt perfeccionista, però això, bueno, doncs si la gent li agrada més l'abstracte, pues jo els convidaria a venir, perquè és totalment...
1: Haig de confessar que a mi no m'agrada l'abstracte, i a part que no hi entenc ni punyetera idea d'art, però m'ha agradat.
0: T'ha agradat, vale.
1: O sigui que bueno, ja és alguna cosa, no?
0: Sí.
1: Aquell de 5 anys és el que m'agrada. Deixem-nos d'així. Sí. No, m'ha agradat, no, per tant...
0: I bueno, i sobretot estic superagraïda a la meva família i a tothom, als meus amics, a la Sandra, i per poder fer això a la biblioteca i... que no m'ho hagués imaginat mai, no, ni, bueno, ni amb somnis.
1: Estàs cofoia, no? Estàs sí, orgullosa.
0: Sí, sí, i sobretot també del meu pare, que m'ha ajudat moltíssim i, bueno, ha estat allà al meu costat dient-me això ho has de fer d'aquesta manera, que et sortirà millor, no sé què. Ell ha sigut el que m'ha ensenyat les tècniques des de ben petita i gràcies a ell, doncs, bueno...
1: Ara confessa'ns la veritat. Aquests que pinta el teu pare els pintes tu, de veritat.
0: No.
1: Molt bé. Carla Iglesias, només ens queda desitjar-te molt d'èxit, molt de futur, que continuïs doncs, amb aquesta alegria, aquesta passió per la pintura,
0: gràcies,
1: per la feina, que te sentis orgullosa del que has aconseguit, que és moltíssim, sí, i que espero doncs, que en el futur en puguem tornar a parlar de més exposicions, de més art, i que ens ensenyis més obres teves, ja en plena maduresa, com diem, perquè ja pots deixar les obres
0: ara
1: de quan eres més petita.
0: A partir d'aquí no pararé de pintar. Ja
1: ara et demanaran molt, ara ja no podràs tirar del record.
0: Ara ja no. Ni de pintar cada cap de setmana hauria d'anar-hi molt més, però bueno.
1: I doncs, si vols pintar pebrots, jo els únics pebrots que faig són al forn, o sigui que en aquest cas, si estan ben pintats, per alegrar qualsevol cuina sempre van bé i qualsevol casa de casa nostra. Carla Iglesias, exposició aquesta tarda a partir de les 6 la inauguració, la podeu veure fins al 24 de juliol, l'ha dit, a l'exposició Palafrugell, coincidint amb la Festa Major, l'exposició de Teca. Moltíssimes gràcies per la teva simpatia i per la teva bona feina. Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu. Devórame otra vez.
2: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
3: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
2: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
3: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
2: Mmm, per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
3: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.

0: Forfas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forfas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Aquesta és la música de Gilberto Gil. Amb ell comencem una nova edició de les nostres efemèrides de la música popular per al dia d'avui, per aquest 26 de juny. Qui era Gilberto Gil? Doncs es deia Gilberto Passos Gil Moreira, va néixer a Salvador de Bahia, al Brasil, el 1942. Un dels cantautors brasilenys del moviment tropicalista que va sorgir a la dècada dels anys 60 i un dels grans genis musicals d'aquell país, amb una concepció musical pop però de fortes arrels en la música folclori brasilenya. Amb la seva joventut es va també involucrar molt en moviments polítics i socials i declaracions públiques. El van detenir l'any 1969 i fins i tot va ser ministre de Cultura amb el primer govern brasileny d'en Lula, el qual va renunciar 5 anys després. És el nostre protagonista principal del dia d'avui, però n'hi ha molts d'altres, com per exemple un any després, el naixement el 1943 de Georgie Fane, que realment es deia Clive Powell, naixia a Lake, a Anglaterra, vocalista i teclista de rhythm and blues i de jazz, que va liderar mitjans dels anys 60 el grup Georgie Fane and the Blue Flames, amb els quals el 1965 va aconseguir un número 1 a Anglaterra amb el tema Yeah Yeah, i l'altre any següent amb Get Away. De totes maneres, va ser aquesta cançó que escoltem de fons el que va acabar sent el tema del grup, el de la memòria col·lectiva, The Ballad of Bonnie and Clyde. Més tard es va incorporar als anys 90 al grup de Van Morrison en qualitat de teclista i productor musical, Georgie Fane. El 1953 naixia Mike Jones, de nom real Michael Geoffrey Jones, a Brixton, al Regne Unit, cantant, guitarrista i cofundador del grup de punk, els The Clash. Anys després va fundar Big Audio Dynamite i des de 2003, al costat de Tony James, en Generació X, va donar forma al grup Carbon and Silicon. El 1956 naixia un d'aquells personatges que amb la seva elegància ha donat un toc a la música rock, a música pop, a música tan suau com aquesta i aquest Wicked Game, per exemple, un dels seus grans temes. El 1956 naixia tal dia com avui en Chris Isaak, a Stockton, a Califòrnia. Una música la seva que pot anar-se'n cap a les arrels de la música rock o buscar el costat més pop i orquestral de les cançons. Inspirat en les grans produccions de Roy Orbison, ha fet quelcom d'ell molt personal amb les seves cançons. El 1985 van registrar el seu primer disc, l'imprescindible Silver Tone. I després, aquesta cançó, aquest Wicked Game, es va incloure en la pel·lícula Cor Salvatge de David Lynch. Va ser un èxit internacional. Chris Isaak, cantant, actor i també un personatge que ha tingut el seu propi show a la televisió. Avui també recordem la figura d'en José Ignacio Lapido, que naixia tal dia com avui del 1962 a Granada. El 1980 va ser un dels fundadors de la banda 091. Diuen que un dels millors grups del rock en castellà dels anys 80. Se n'encarregava de la guitarra i també de les composicions. Un grup que va debutar en disc el 1984 amb Cementerio de Automóviles i el 1984 van llançar el Mas de Cien Lobos, produït per Joe Strummer. Van emplegar el 1996 i van tornar per sorpresa el 2016. S'ha de considerar Lepido com un dels més grans talents del rock en castellà, un compositor inquebrantable i un gran lletrista. El 1969 naixia en Colin Greenwood a Oxford, Anglaterra. Aquest personatge ha estat el baixista de Radiohead.

Avui també volem destacar la figura d'un pianista i compositor que va morir tal dia com avui del 2009 a Buenos Aires. Parlem d'Eduardo Lagos, als 80 anys. Era oftalmòleg de professió, però va dedicar la seva vida a la música, en la qual doncs va tocar molt de música popular amb elements folclòrics. Aquesta és una de les seves composicions, però n'hi va haver-hi moltíssimes que varen triomfar, com La Batxa i Contra los Gauchos Vienen Marchando. Nosaltres avui hem triat per escoltar una de les seves peces que va cantar Mercedes Sosa, aquesta La Oncena. És la música del compositor d'Eduardo Lagos. Marxem força enrere amb el temps. Avui també per recordar la figura d'una de les cantants de música popular, de la copla, bàsicament, tot i que també el pasodoble i el tango van ser part primordial de la seva carrera. Estem parlant d'Estrellita Castro Navarrete. L'Estrellita Castro va néixer a Sevilla el 26 de juny de 1908 i va morir a Madrid el 10 de juliol de 1983, cantant i actriu. Una de les més destacades també en el món del cinema, en les seves pel·lícules, va ser una estrella de cinema. Olé! Ara que no ha estat coneguda aquesta part de la cançó que ens aportava ara mateix l'Estrellita Castro, aquesta Mijaca. Som una mica més rockers ara mateix, amb aquesta cançó de Warrior de Patti Smith. Va néixer el 26 de juny de 1957 a Nova York. Una cantant de rock que a principis dels anys 80 va ser la cantant solista de la banda Scandal. L'any 1984 va abandonar el grup i va començar una carrera en solitari. A més, es va casar amb el famós John McEnroe.

Avui també celebrem el naixement el 1961 de la Terry Kathleen Nunn, coneguda aquesta actriu i cantant com Terry Nunn. És també conegudíssima per ser la vocalista d'una excepcional formació, d'aquella dels anys 80, del New Wave i del Simpo, amb aquella banda anomenada Berlin. Va néixer a Los Angeles, a Califòrnia.

I de Nova York i d'aquesta cançó tan recordada marxem cap a França per escoltar un personatge que realment havia nascut el 26 de juny de 1972 a Sherbrooke, al Quebec, en Pierre Garand, el nom real d'aquest artista conegut com a Gago. És un dels personatges més importants del panorama musical francòfon, no només a Quebec, sinó en països com França, Bèlgica, Suïssa, Polònia, República Txeca, Ucraïna o Rússia, on han tant triomfat les seves cançons.

Avui recordem també el naixement el 1973 de Yoshi Sidanna. Nascut el 26 de juny de 1972 a Mansala, Finlàndia. Membre del grup finlandès de heavy metal, com podeu observar en la música, els Lordi, en va ser un dels membres originals. És més conegut per el seu àlies a sobre de l'escenari, es diu Amen. Deixem el heavy metal per passar cap al món del jazz. En Clifford Brown va néixer a Wilmington un 30 d'octubre de 1930 i va morir a Pennsilvània el 26 de juny de 1956, trompetista de jazz, que va morir en un accident de trànsit amb només 25 anys d'edat, però és una de les figures més emblemàtiques i destacables del bebop i del hard bop. A l'alçada, diuen els entesos de trompetistes com Miles Davis o Dizzy Gillespie. Meravellosa aquesta interpretació. Vicentico Valdés va néixer a La Habana el 10 de març de 1921 i moria a la ciutat de Nova York el 26 de juny de 1995. Es deia realment Vicente Valdés Valdés. Vicentico Valdés va ser el seu nom artístic. Cantant cubà de música popular. Germà petit del també cantant Alfredito Valdés i integrant en el seu moment del Septeto Nacional de l'Ignacio Piñeiro. També va ser integrant de l'orquestra Cosmopolita, que dirigia Antonio María Romeu. Aquí escoltem José Alberto, que és el canario conegut, amb unes peces originals del mateix Vicentico Valdés.

Avui recordarem ja amb els darrers instants del nostre programa amb un personatge amb un nom que no sé si m'atreviria a dir-lo. Ja el vaig presentar en el seu moment, Israel Kamakaviole, més o menys. Va néixer el 1959, va morir tal dia com avui del 1997. A només 38 anys d'edat, músic i cantant hawaià, nascut a Kaimuki, conegut per el seu medley d'Over the Rainbow i també per el What a Wonderful World i també, doncs, amb altres peces que ens en va portar. Descoberta per la resta del món 10 anys després de la seva publicació, el 1993. Acompanyat del seu ukelele, va incorporar a la seva música elements de jazz i de reggae i va ser una de les més grans influències dels darrers anys a la música hawaiana.

Avui recordarem una sardana. Però una sardana d'un personatge que només, de fet, es va donar a conèixer per dues sardanes que va publicar al llarg de la seva carrera. En Joan Manent, nascut el 1883, mort el 1971, violinista i compositor nascut a Barcelona, molt popular sobretot a Alemanya, on se'l comparava en Sarasate. Obres d'òperes com Gibano di Napoli, Der Fankenslatz, Nero i Acte, poemes sinfòsics, concerts de violí. Precisament als 7 anys havia fet el seu primer concert. Un dels grans entre els grans, recordat també a casa nostra per aquesta sardana, El cavaller enamorat. La música que ens acompanya per acabar el nostre programa, la de Sergio Vega, nascut el 1969, mort el 2010, un cantant mexicà, nascut a Los Hornos, a Cajernia, Sonora, conegut amb el sobrenom del Chaka, que va emigrar als Estats Units el 1988 i va fundar a Arizona amb els seus germans un grup anomenat Los Hermanos Vega. Van arribar a firmar amb Joy Records i van enregistrar temes com Corazón de Oropoel, El Rayo de Sibaloa, El Dueño de Ti i moltíssimes d'altres.

acabant amb el darrer dels personatges, com és en Jolly Solinger, nascut el 1965, que ens va deixar el 2021, vocalista i compositor, nascut a Dallas, Texas, conegut per el seu treball com a cantant solista a la banda Skid Row. Entre els anys 1999 i 2015, amb aquest temps també van registrar amb ells 4 àlbums, els mateixos que després va publicar també com a solista entre el 2000 i el 2008. Bé, família, amb quina cançó de totes aquestes ens acomidem en el dia d'avui? Doncs la veritat és que m'ho posen difícil, perquè hi ha dues cançons que a mi m'han entusiasmat sempre, com la de Wicked Game de Chris Isaak, o, per exemple, la de Berlin amb el Take My Breath Away. Però mira, ens quedem precisament amb aquesta d'en Chris Isaak, anomenada Wicked Game.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 17 0277.
3: Hey guys, this is Betty Cal and you're listening to our new single, The Beach.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Senyores i senyors, en rebem la benvinguda a una nova edició del nostre informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Comencem l'informatiu del dia d'avui, tot parlant de diverses de les notícies en les quals us acompanyarem amb aquest divendres 26 de juny. Parlarem de Palafrugell, que estrena Accent Cuixart, un nou cicle que fusiona art, música i gastronomia pel centenari del pintor. Des d'aquest dia 27 de juny fins al 28 d'agost, reivindica el llegat del mestre de l'avantguarda a través de creadors contemporanis. Parlarem també d'en Marc Heras, que aquest divendres a la tarda, concretament a les 7, presenta la conferència Astronomia Bàsica per Gaudir de l'Eclipsi al Museu del Suro. En Marc Heras ens explicarà com observar aquest fenomen i la diferència que hi ha entre observar-lo al 99%, com serà el cas de casa nostra, i la totalitat visible a la península. També avui podrem escoltar amb en Pep Poblet i amb en Carles Coronado, que aquest cap de setmana, en Pep Poblet avui divendres, en Carles Coronado demà dissabte, actuen al pati de Can Plaja. Dissabte a la tarda, a les 7, es presenta el llibre d'en Jordi Mestre, Sembles de Can Barris, i ho fa al Museu del Suro, un llibre que recupera la història de la família Barris vinculada als inicis de la industrialització surera al municipi de Palafrugell, un acte que comptarà amb la participació d'en Pep Espadaler, exdirector del Museu del Suro. També parlarem d'un altre llibre, en aquest cas el que ha editat el palafrugellenc Damià Olivés, debutant com a escriptor amb la novel·la El Club dels Set, un llibre que s'inspira en vivències i anècdotes de finals dels anys 70 a l'Institut de Palafrugell, on hi combina records generacionals amb elements de novel·la negra i ja ha rebut una bona acollida entre els lectors. I també parlarem d'hoquei sobre patins amb el comiat de l'Eloi Puigcerràs, que ha estat 4 anys al capdavant de l'equip B masculí del Club Hoquei Palafrugell després de 4 temporades i també forma part de l'equip tècnic del primer equip, ens diu adeu per marxar cap a Maçanet de la Selva. En parlem amb ell. Aquestes i d'altres informacions que ho direm a continuació són avui la part informativa d'aquest informatiu matinal de Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra, passa

0: Però abans de començar el nostre informatiu, deixeu-me que us parli també d'una presentació que hi haurà aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca de Palafrugell, l'Espai Arte, que ens presenta l'exposició In Bloom, de la Carla Iglesias. Serà a les 6 de la tarda, es podrà visitar fins al 24 de juliol, una mostra que presenta un recorregut per la seva trajectòria creativa. La proposta va més enllà d'una selecció d'obres recents. Segons ens ha explicat aquest matí mateix la nostra artista, In Bloom simbolitza el seu creixement personal i artístic. L'exposició inclou pintures que va realitzar durant la seva infantesa.
1: Quan era jo petito, quan tenia 5 anys, quan tenia 8 anys, i va una mica de la meva evolució, per això es diu el títol In Bloom, que vol dir florir. Mm-hmm. Llavors, pues, és com la meva evolució amb la pintura des de quan era petita fins ara, el 2026.
0: Tot i haver deixat la pintura en un segon pla durant l'adolescència, va reprendre-la l'any 2020 i des d'aleshores ha anat consolidant un estil propi.
1: I quan vaig començar una altra vegada a pintar va ser el 2020, que vaig fer uns pebrots, que ja, bueno, és blanc amb els pebrots vermells, mm-hmm, i amb molta textura. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig anar fent quadres i a poc, sense cap pressió.
0: La Carla treballa amb tècnica mixta, combinant materials com l'escaiola, els acrílics, la cera d'abella i pigments naturals. Les seves obres busquen crear relleus i textures que porten volum i profunditat a la pintura.
1: Pigments de la Bisbal de Can Ferrell, que és molt conegut, que es pot comprar a granel. Doncs ho barregem amb làtex i amb una mica d'aigua. I llavors ho barregem tot per dissoldre bé el pigment i són pigments forts.
0: La natura és el fil conductor de tota la mostra. El mar, els peixos, la flor i les verdures formen part de l'imaginari de l'artista, molt vinculat al paisatge empordanès.
1: Són temàtica del mar i dels peixos. I després hi ha més les verdures, la banda i l'ocell. Després també hi ha les flors i la primavera i la tardor, que són quadres més de paisatge.
0: La Carla Iglesias en reconeix que amb aquesta primera exposició li ha fet prendre consciència del valor de la seva obra i espera que li obri noves oportunitats dins el món de l'art.
1: Bueno, a partir de que em van dir vols fer l'exposició, vaig donar-me compte de que realment, doncs, sí que feia quadres bons, no? Perquè jo pintava i, no sé, tothom... Bueno, com nosaltres tenim l'estudi Sant Feliu de Boada, la gent entrava i deia, ai, que maco, no? Però és el que tothom te diu, que te dirà la gent, si no... I bueno, i després sí que va anar més en sèrio tot, i ja vaig veure que me van dir de l'exposició, i a les meves amigues també me deien que era molt bo, alguns quadres, tal, i vaig dir, bueno, doncs serà veritat...
0: L'acte d'inauguració d'aquesta primera exposició de la Carla Iglesias tindrà lloc aquest divendres, avui mateix, a les 6 de la tarda, a l'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell. I sou benvinguts i benvingudes, i l'entrada és gratuïta.

0: Doncs comencem, com dèiem, parlant de música i parlant de cultura. Però en aquest cas, la cultura, la música, la gastronomia, l'art, tot bé allà mateix, a l'Accent Cuixart. És un nou cicle que fusiona, doncs, tots aquests gèneres pel centenari del pintor. L'Espai Cuixart de Palafrugell es convertirà aquest estiu en el de l'art de la Costa Brava amb el naixement d'Accent Cuixart. Aquest cicle cultural, impulsat per la Fundació Cuixart, neix en el marc de la commemoració del centenari del naixement de Modest Cuixart. Des del 27 de juny, des d'aquest dissabte i fins al 28 d'agost, el municipi de casa gaudirà d'un punt de trobada multidisciplinari que connectarà les arts visuals, la música en directe i la gastronomia. L'objectiu principal de la iniciativa és reivindicar la total vigència del llegat de Cuixart a través dels ulls de creadors contemporanis. Al llarg de 10 vetllades, en diversos artistes establiran un diàleg creatiu amb l'univers del pintor català mitjançant exposicions pop-up art concebudes a partir d'obres originals del mestre, conferint una mirada actual i connectada amb la seva història. En l'apartat artístic, el cicle comptarà amb la participació d'artistes visuals destacats com Pep Riber, Om Barberà, Cai Pinyol, Àlex Pallí i Enric Iglesias, cadascun dels quals desenvoluparà una proposta pròpia inspirada en l'obra de Cuixart. Per la seva banda, el cartell musical destaca per la seva riquesa i varietat d'estils que van des de l'indie fins a la música d'arrel. El públic podrà gaudir de les actuacions de Miriam Swanson i Jordi Mena en Blues Soul, el Acid Jazz de Warren Walker, el flamenc de Cristina Florido, el pop de Lassa, el funky de Jazz for Funk, la música africana de Maria Sigà, també amb Xiripa Combo i Juliet, el boogie-woogie de Wax and Boogie, l'indie folk de Lucila Riu i també una actuació del DJ Carlos Bayona. El tret de sortida d'Accent Cuixart tindrà lloc aquest dissabte amb una estrena del voltatge creatiu. L'artista Pep Riber protagonitzarà una acció d'Action Painting en directe, suposo que és pintura en directe, una acció de pintura en directe, on crearà una obra en viu inspirada en una peça original de Modest Cuixart. La nit inaugural rodona es complementarà amb l'ambientació de DJ Sound System i un concert molt especial a càrrec de Jaume Vilaseca i David Soler, que oferiran un tribut immersiu a la mítica banda Pink Floyd. Les activitats es desenvoluparan de manera progressiva durant tot l'estiu a l'Espai Cuixart, consolidant Palafrugell com un referent cultural indispensable de la temporada estiuenca. El Museu del Suro acollirà diversos actes aquest cap de setmana. Ahir en parlàvem, però avui anem a conèixer què en diuen els protagonistes. De fet, avui a les 7 de la tarda, la conferència Astronomia Bàsica per Gaudir de l'Eclipsi ens la porta en Marc Heras, una conferència xerrada-col·loqui que servirà per preparar el públic davant l'eclipsi total de sol previst per al 12 d'agost. Un fenomen excepcional visible des de gran part de la península Ibèrica, tot i que des de Palafrugell només s'hi observarà una ocultació del 99% de el disc solar. La conferència anirà a càrrec de Marc Heras, soci fundador d'Astro Girona i copresentador del podcast de divulgació científica Radiació de Fons de Ràdio Palafrugell. Amb una explicació accessible per a tots els públics, donarà a conèixer com es produeixen els eclipsis, quin tipus existeixen i què es podrà observar durant aquest fenomen.
1: És unes nocions d'astronomia bàsica de què són els eclipsis i quines particularitats tindrem el 12 d'agost aquí a Palafrugell perquè la gent no es perdi aquesta ocasió, jo crec que única, de poder gaudir d'un espectacle gratuït, fàcil, accessible, familiar per tots els públics, és que ho té tot.
0: Segons explica en Marc Heras, la diferència entre veure un eclipsi del 99% i un de total és molt significativa. En el cas de Palafrugell, sempre quedarà visible una petita franja de llum solar, mentre que la totalitat només es podrà observar en una estreta franja situada més al sud.
1: Aquí no es veurà total, insisteixo, és la llàstima, es veurà aquest 99%, es veurà aquest fil molt primet de llum de sol i aquesta és la, bueno, l'ocasió que ja dic, des del que tinc memòria, és el que més s'aproximarà a un eclipsi total, perquè n'hi ha hagut altres, com hem dit, més o menys un cada 2 anys i mig. L'últim d'una magnitud notable va ser el 3 d'octubre del 2005, que va tapar un 83-84% del sol.
0: L'activitat també abordarà les mesures necessàries per observar l'eclipsi en seguretat. Marc Heras recomana utilitzar exclusivament ulleres homologades per l'observació solar i evitar mètodes casolans o ulleres de sol convencionals que no protegeixen adequadament la vista.
1: Què hem de fer? Buscar unes ulleres de sol, unes ulleres per mirar eclipsis solars certificades. Què vol dir això? que les ulleres ara que tinc aquí sobre la taula, les que faig servir per quan m'enlluerna massa el sol, no serveixen. Aneu a les òptiques. Jo hi he anat, he preguntat a les òptiques de Palafrugell i quasi bé totes tenen o tindran ja aquestes ulleres disponibles al públic.
0: Durant la xerrada, Marc Heras presentarà algun dels millors indrets de l'entorn per seguir el fenomen amb horitzons oberts cap a ponent.
1: Sobretot, prepareu-vos amb antelació, mireu llocs que es vegin les gavarres, que es vegi l'horitzó oest net, sense arbre, sense l'edifici aquell que és més alt que el teu. Aneu a llocs més o menys nets, elevats. Sant Sebastià és la primera referència que podem tenir present com a col·lectiu de miradors que hi ha per poder mirar cap a les Gavarres sense obstacles. L'obstacle serà poder-hi arribar en temps, que no hi hagi una aglomeració de gent enorme i que hi hagi cues tremendes, com pitjor que per veure sortir el sol l'1 de gener.
0: Així ens ho ha explicat amb aquest matinal, concretament el dia d'ahir en Marc Heras, en directe a la sintonia de Ràdio Palafrugell, en conversa que vam efectuar, i ens ha explicat moltíssimes coses. Podeu recuperar l'entrevista a través de la nostra plataforma de podcast. Recordem que els eclipsis totals visibles des d'un mateix punt són molt poc freqüents. De fet, els registres indiquen que l'últim eclipsi total visible des de Palafrugell es va produir l'any 1706. Per això, Marc Heras anima la ciutadania a aprofitar aquesta ocasió per descobrir l'astronomia i gaudir d'aquest fenomen. Recordeu que ens ho explicarà tot avui a partir de les 7 de la tarda al Museu del Sud, amb aquesta xerrada, conferència, col·loqui, astronomia bàsica per gaudir de l'eclipsi. I després de la xerrada, doncs, podeu gaudir de bona música, i ho farem aquest divendres amb el saxofonista Pep Poblet, acompanyat del guitarrista Joan Garrobé. Amb dos ens portaran un repàs a bandes sonores del cinema amb el concert que ens oferiran a partir de les 8 del vespre al pati de Can Plaja. En Pep Poblet és un músic biguetà, amb més de 40 anys de carrera professional, amb 7 discos propis i gires al costat de gent com Lluís Llach, Manuel Carrasco, David Bisbal o Víctor Manuel i Ana Belén. També ha format part de grups com Double Bubble, La Salseta del Poble Sec o l'Orquestra Meravella.
2: Aquí hem buscat temes potser més musicals, més unes melodies més escaients, a poder jugar amb, clar, és un instrument, és un concert molt acústic, no? Guitarra clàssica i saxo, saps? I el que li fem és anar a buscar, doncs, temes, doncs, que les melodies, doncs, ostres, com tu diries, són més agraïdes.
0: Melodies de cinema que podrem escoltar a càrrec del saxo, que marcarà la veu solista, amb en Pep Poblet, i la guitarra d'en Joan Garrobé. En Pep Poblet ha participat i ha col·laborat en concerts i gravacions de Sopa de Cabra, l'Exam Busto, Ja t'ho diré, Pau Riba, Bet, Nina, Porbó, Rosa López i molts altres. També és més conegut per del 96 al 2004 haver format part de la banda del Terrat, els programes de TV3 de l'Andreu Buenafuente, del 96 al 2004, però també se'l podia veure en directe a les bandes de programes com Operación Triunfo, Bailas OK i Mira qui em baila.
2: Compaginem les melodies, però, esclar, la guitarra és una, tècnicament és un instrument polifònic, és a dir, que fa acords, pot fer acompanyaments, i el saxo no. El saxo és un instrument monofònic en el qual, per dir-ho manera, sempre estàs en primera línia, perquè portes la melodia o improvises o... Però sí, en Joan, que és un gran intèrpret, hi ha moments, a més, fins i tot al mig del repertori, ell fa dues cançons ell sol.
0: Efectivament, també toca dues cançons en solitari el guitarrista en Joan Garrobé, barceloní, que va ser deixeble d'Eduardo Sainz de la Maza i de la guitarrista argentina María Luisa Anido, i va rebre lliçons de Yoshimi Otani, David Russell i el prestigiós José Tomás. El seu interès pel jazz el va portar a fundar el quintet Cordes Invisibles. La seva carrera en solitari l'ha portat a actuar a Europa, però també al Japó. El concert serà avui divendres a partir de les 8 del vespre al pati de Can Plaja. I demà, la guitarra d'en Carlos Coronado en serà el protagonista. L'únic concert en solitari que aquest estiu oferirà a casa nostra, ens portarà peces pertanyents als seus àlbums Flamenco Mediterráneo i Melodies del Retiro, el seu darrer disc publicat a principis d'aquest 2026.
3: Hola, aquest dissabte estaré tocant al pati de Can Plaja a les 8 i es tracta de l'únic concert que faré en solitari allà. I estaré oferint un repertori basat en les peces del primer disc, publicat el 2024, i peces d'aquest últim, publicat aquest gener, titulat Melodies del Retiro, que es tracta d'un compendi de peces més clàssiques, amb harmonies molt particulars, i per tant es tractarà d'una mescla dels aires més flamencs amb aires més propis del món del clàssic i del jazz, amb alguna sorpresa també. Us esperem.
0: Doncs ja ho sabeu, dos concerts magnífics els que podem tenir aquest cap de setmana al Pati de Can Plaja, que per cert està celebrant el 150è aniversari d'aquest mític establiment de casa nostra. No és l'única activitat que tenim aquest cada setmana a casa nostra, perquè hi tenim una presentació del llibre d'en Jordi Mestre, que es diu Sembles de Can Barris, al Museu del Suro, aquest dissabte a les 7 de la tarda. És la història de la família Barris, una de les famílies que va marcar la història econòmica i social de Palafrugell. Són els protagonistes d'aquest llibre, Sembles de Can Barris, presentant-se a les 7 de la tarda del recordem de demà dissabte, un acte que anirà a càrrec d'en Pep Espadaler, exdirector de l'equipament. L'obra recull la trajectòria de la família Barris, considerada una de les pioneres de la indústria surrera local. Segons ens explicava l'autor en entrevista a Ràdio Palafrugell, la nissaga està estretament vinculada a la transformació de Palafrugell, que va passar de poble agrícola a centre industrial de referència gràcies a l'activitat surera.
4: Com aquesta família van ser dels primers que van muntar una gran indústria, és a dir, segons hi ha qui diu que Barris i Buixó va transformar Palafrugell d'un poble agrícola a un poble industrial, i llavors hem de gent que venien de Darnius i de la Vajol, i van venir a Palafrugell buscant port i també es van instal·lar a Epernay, a la Xampanya, i feien els taps, els trafinos aquí a Palafrugell, i els venien a Epernay.
0: El relat arrenca amb Josep Barris i Buixó i repassa diverses generacions d'una família que va impulsar empreses dedicades a la fabricació de taps de suro i al comerç internacional. Entre els protagonistes destaquen Joan Vergés Barris, besavi de l'autor i antic alcalde de Palafrugell.
4: El meu besavi, Joan Vergés Barris, va ser alcalde de Palafrugell, va ser el que va muntar la festa de la Vellesa famosíssima, va ser el que va durant el seu mandat va construir el mercat, va trasllar el cementiri que hi havia allà al centre del mercat, és a dir, va fer moltíssimes coses.
0: A més de la recerca històrica, el llibre incorpora anècdotes familiars, testimonis transmesos de generació en generació i documentació poc coneguda.
4: Però són coses... Bueno, hi ha històries molt, molt fortes, històries de quan la guerra... els temps incontrolats es van amagar a Torrent, perquè sabem que era el ric del poble, perillava, no? I va anar a buscar un que havia sigut el seu xòfer i va dir, senyor Vergés, vinga a matar-ho. Un bo que ho porti. O sigui, històries d'aquestes que dius, mare de Déu, sembla mentida que sortís viu. I, ell no va fer per res, ni per sortir viu ni per sortir mort, eh? Això sí que no. Perquè era immutable.
0: En Jordi Mestre n'és l'autor d'aquest llibre i també hi publica per primera vegada els poemes conservats del seu besavi, aportant una nova mirada sobre una figura rellevant de la història local.
4: I a més hi publico per primera vegada les poesies del meu besavi, les que han quedat, perquè, que com deia en Josep Pla, torno a citar, tot i que com a historiador tots sabem que no n'era gens, però com a escriptor és el més gran que hem tingut, el més gran prosista, doncs diu... Sembla mentida que s'hagin publicat tants llibres de poesia dolents i els de Joan Vergés no s'hagin publicat mai. Doncs jo ho publico.
0: Doncs així s'estrenen. L'autor, en Jordi Mestre, defineix l'obra com una combinació d'història, memòria familiar i patrimoni industrial. Un relat que permet conèixer millor els orígens d'una de les famílies que van contribuir al desenvolupament econòmic de Palafrugell i entendre una part destacada de la història del municipi. Parlant de llibres, avui també destaquem un llibre que ha publicat un palafrugellenc. És en Damià Olivés, que debuta com a escriptor amb la novel·la El Club dels Set. Les aules de l'Institut de Palafrugell de finals dels anys 70 són l'escenari d'aquest llibre, El Club dels Set, la primera novel·la publicada per l'escriptor palafrugellenc, en Damià Olivés. L'obra recull experiències, anècdotes i records d'aquella etapa transformats en una història de ficció amb un grup de 7 estudiants com a protagonistes. Damià Olivés explica que el llibre té un fort component personal, ja que moltes de les situacions que s'hi narren estan inspirades en vivències pròpies i persones del seu entorn.
5: No és autobiogràfic. Hi ha una part de dramatisme per donar-li una mica més d'emoció, però diguem que sí, que moltes coses dels que passen aquí són vivències meues i dels meus amics.
0: La història es divideix en dues parts diferenciades. La primera presenta els protagonistes i el seu dia a dia com a estudiants, mentre que la segona evoluciona cap a una trama més pròpia de la novel·la negra i suspens.
5: Diguem que hi ha dues parts molt destacades en aquest llibre. La primera part s'explica doncs, una mica la història dels protagonistes, que són 7 nanos que anaven a l'institut. És una mica perquè la gent comenci a empatitzar amb ells, conèixer com eren, el que feien. I la segona part és la que no puc explicar perquè ja on te passa, l'emoció, el drama, tipus policíac, novel·la negra, la segona part, vale?
0: Damià Olivés, doncs, que s'estrena, però té molts més llibres per editar, té diversos. Damià Olivés assegura que l'obra pot interessar tant els lectors que van viure aquells anys com els més joves, ja que mostra com era la vida abans de les xarxes socials, els telèfons mòbils i d'internet.
5: Agradarà a la gent gran, perquè ens recorda com vivíem abans els estudiants sense internet, sense xarxes socials, sense ordenadors portàtils. En canvi, la manada d'avui en dia també els hi pot ser interessant, perquè veuran com vivíem abans i que també ens ho passàvem bé.
0: Després de dedicar bona part de la seva vida professional al món de la música i ara en un supermercat, Damià Olivés ha aprofitat els darrers anys per desenvolupar la seva faceta literària. Tot i que El Club dels Set és el seu primer llibre que es publica, afirma que ja té diverses novel·les escrites i que properament veuran la llum.
5: Tots aquests llibres, aquests manuscrits o borradors que tinc, els he anat presentant a diferents premis de novel·la i no n'he guanyat mai cap. Però fins que una editorial em va dir, jo dic, ostres, aquests llibres estan bé. Diu, en tens més? Dic, sí, els hi vaig presentar tots. I em van dir, bueno, doncs mira, podem anar traient 2 o 3 cada any i així s'hi anirem fent. I ara, final de novel·la, i no n'he guanyat mai cap. Però fins que una editorial em va dir, jo dic, ostres, aquests llibres estan bé. Diu, en tens més? Dic, sí, els hi vaig presentar tots. I em van dir, bueno, doncs mira, podem anar

0: Ras, que ha posat a punt final a la seva etapa com a entrenador del segon equip del Club Equip Palafrugell, després de 4 temporades al capdavant d'aquest projecte. El comiat arriba al final d'un període marcat per la continuïtat i el creixement del grup. L'entrenador ha explicat que aquestes 4 temporades han permès veure l'evolució de molts jugadors joves del club. Ha remarcat especialment la programació del planter i la formació de nous talents.
1: Han sigut 4 anys que he vist créixer molts nanos, perquè és clar, si agafes aquests júniors i tires 4 anys enrere, doncs algun era infantil, saps? I els he pogut anar veient créixer i anar fent les etapes al seu costat, i això és molt gratificant.
0: Aquesta etapa ha estat realment complicada, sobretot la temporada final, on l'equip ha hagut de lluitar fins al darrer partit per assegurar la permanència en la categoria. Un desenllaç que s'ha resolt en el play-out després d'un any amb alts i baixos i amb una plantilla condicionada per lesions i baixes.
1: Teníem un calendari molt complicat a les últimes 3 jornades, vam competir molt bé les 3 últimes jornades. De fet, vam empatar al camp del que ha quedat campió i vam empatar amb el Manlleu, que també ha fet el play-off per pujar. I el partit de play-out no vaig patir en cap moment. Estàvem molt posats i vam assolir, doncs, això, no? Guanyar l'últim partit, que era el que ens marcava la classificació.
0: L'Eloi també ha destacat la influència dels problemes del primer equip en la dinàmica del segon. Alguns jugadors han hagut de doblar esforços i competir en diferents categories, fins i tot 3 partits per setmana.
1: Bé, jo crec que hem arrossegat els problemes de l'hoquei plata. Entre les baixes que va haver-hi al mercat d'hivern, les lesions i tota la història, evidentment la prioritat era l'hoquei plata. Nosaltres hem anat quedant en segon terme i hem anat patint, doncs, tot això, no? Doncs els problemes de dalt els hem anat arrossegant.
0: Malgrat les dificultats, el tècnic es queda amb el tram final de la temporada. L'equip en va competir bé contra rivals de nivell i va assegurar l'objectiu en el darrer partit. Amb aquest comiat s'acaba una etapa de 4 anys de treball al club de casa nostra, un període que ha combinat formació, competició i creixement esportiu. Allà on vagi, que és a Maçanet de la Selva, moltíssima sort amb una bona persona que també ha col·laborat moltíssim amb nosaltres, amb l'espai Palesport, l'Eloi Puigolràs. Divendres 26 de juny, a punt d'acabar el mes. Estem en plena canícula, amb el sol que apreta fort, tot això no tant com la setmana que acabem de passar. Anem a veure què passarà al cap de setmana. Ho sabrem amb en Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit. Bon dia més entre nosaltres, Josep, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com ha sortit aquest divendres? Com ha anat?
2: Com ha anat aquest divendres?
0: Com va aquest divendres, de moment?
2: Com va? Bé, com has comentat, calor de canícula, vull dir, tenim doncs aquest cel força net, alguna trenyina de núvols prims, ahir teníem garbí i avui temporalment ha mancat, el que passa que tornarem a tenir aviat, i per tant aquesta situació que no canviarà massa.
0: Per tant, el cap de setmana serà més o menys com la setmana que acabem de passar?
2: Sí, sí, de fet avui i demà es preveu aquest vent de garbí, que no serà molt fort, però que a la vegada, doncs, ventilarà i, per tant, donarà una mica de sensació fresca, per la vegada portarà humitat i donarà sensació d'aixafogor, per tant, tornarem a passar calor. Aquest cel, doncs, que no esperem nuvolades importants, sí que cap al Pirineu hi haurà alguna nuvolada, però aquí no arribaran, i sí que tindrem, doncs, aquestes trenyines de núvols alts, prims, i de cara al diumenge tindríem un petit canvi, i és que pràcticament desapareixerà aquest vent de garbí, quedarà un vent marítim més feble, i això el que podria portar és una mica de refrescada de temperatura. De fet, només ho notaran els termòmetres, perquè seguirem amb aquesta humitat alta i sensació d'aixafogor. I sí que el que podria portar, de manera, diguéssim, ocasional, aquests vents marítims del diumenge podrien portar, doncs, algunes boires aquestes que es formen sobre el mar i que afectessin puntualment en punts de la costa, però no seria ni tot el dia, en cas que passi, ni... És a dir, no durarien molt.
0: Mm. Unes boires que són persistents moltes vegades i són, jo dimarts, la revetlla de Sant Joan que anava cap a Girona, passant per Palamós, Platja d'Aro, al migdia, no sé si devien ser 4:15, les 3, una cosa així, hi havia unes boires que, per exemple, a Platja d'Aro tapaven els edificis, que no els deixaven veure. O sigui, boires importants, no?
2: Sí, és una situació típica de quan tenim... diguéssim, ara que, tot i que la temperatura del mar ha anat pujant, doncs aquest dia que dius, doncs hi teníem una massa molt càlida a no massa alçada, i això provoca un fenomen semblant, per exemple, el que passa

0: zona de Lleida a l'hivern, al desembre, al gener, doncs què passa? Que les nits són llargues allà, en aquella època, el terra es refreda i a dalt hi ha una capa d'aire més temperada, i aquest contrast de temperatures, doncs, el que forma o provoca la formació d'aquesta humitat en zones baixes i d'aquestes boires.
1: Que no la deixa pujar amunt, no?
0: Exactament, vull dir, a dalt hi ha aire més càlid, el ser més càlid és, diguéssim, menys temps, i això el que fa, doncs, és que aquest aire més fred, doncs, no pot pujar perquè troba aquesta barrera. I aquesta humitat, doncs, que amb aquestes calmes o vents febles hi ha sobre el mar, no?
1: Malgrat que tenim temperatures més baixes que aquesta setmana passada, encara estem per sobre de la mitjana, no, crec?
0: Sí, sí. Ara jo calculava les dades d'ahir i aquí a l'Estretit vàrem tenir... És a dir, gràcies a la tecnologia, en aquest cas a la informàtica, doncs amb aquests fulls Excel que es pot calcular tot relativament ràpid, doncs tinc calculat, per exemple, la temperatura mitjana dia per dia de l'any d'entre l'any 1991 i el 2020, que seria els 30 anys de referència climàtica, podríem dir, perquè s'agafa habitualment de 30 en 30 anys. Doncs la temperatura mitjana d'ahir, 25 de juny, va ser 4,8 graus més alta que la mitjana d'aquests 30 anys d'un 25 de juny. Per tant, temperatura és força per sobre.
1: 4,8 graus. Estem parlant de la temperatura ambient, no de la temperatura del mar,
0: Exactament.
1: La temperatura ambient, sí. Perquè la del mar també està per sobre de la mitjana per tot el que ens està comentant en les darreres setmanes.
0: De fet, ahir vaig mesurar 23,7 i climàticament li toca, doncs, agafant també 25 anys de referència, li toca 21,1, és a dir, més de 2 graus i mig. Sí que és cert que el mar, i el comportament, doncs, és una mica... A vegades no s'acaba d'entendre, és a dir, no hi estem acostumats, podríem dir, i la gent no acaba de saber exactament què passa. I una de les coses que passa és que aquests dies que no tenim vents forts ni onatge, doncs el que fa és que s'escalfa la capa molt superficial, vull dir, dels primers metres o primeres desenes de metres, que aquí sí que està força per sobre, però en canvi a nivells més baixos, doncs la temperatura ja fins i tot en algun punt està una mica per sota, entre els 30 i els 50 metres de fondària, està una mica per sota la mitjana climàtica, però a partir dels 50-60 torna a estar per sobre, però aquesta aigua més fonda ja està patint, diguéssim, el canvi climàtic. És allà una zona, doncs, que li costa molt de barrejar-se, sí que ho fa de cara a l'hivern, però en aquestes dates li costa molt perquè no hi ha gaire moviment, i allà es manté ja, a causa d'aquest canvi climàtic, doncs, temperatures bé un grau per sobre la mitjana.
1: Déu-n'hi-do. Doncs això és el que ens ha explicat avui en Josep Jou. Veieu, un cap de setmana també típic. Estem a finals de juny. De fet, ja estem a l'estiu. O sigui que
0: sí.
1: Encara no tocaria fer la temperatura que fa, però bé, estem a l'estiu. Què més volem?
0: Sí, és més típic el que ens tenim ara de finals de juliol, començaments d'agost, que no pas de finals de juny.
1: Molt bé. Doncs una mica de garbí tindrem aquest parell de dies. I després,
0: avui i demà,
1: i després en diumenge aquesta entrada, aquesta marinada que deies, que també ens portarà més humitat, o sigui que quedarem allà
0: mateix. Sí.
1: Alguna cosa més, amic meu?
0: No, desitjar bon cap de setmana a tothom.
1: Efectivament, i a tu el que més. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Vagi bé.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
1: A les 7 de la tarda s'inaugura l'exposició In Bloom de la Carla Iglesias, una exposició que es pot visitar a l'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell fins al dissabte, dia 20 de juny. També a les 7 de la tarda, la conferència Astronomia Bàsica per gaudir de l'eclipsi amb en Marc Heras al Museu del Suro de Catalunya. A les 7 de la tarda també hi ha cinema amb Viatge al País dels Blancs, la pel·lícula de Dani Sancho, que podem veure al Teatre Municipal amb el Cineclub Garbí, que té una segona sessió a partir de 9:45 del vespre. També tenim per demà dissabte un taller, Descobreix Cuixart, taller familiar de pintura sensorial, l'Espai Cuixart, al Museu del Suro, a les 6 de la tarda. A les 7, la ruta Josep Pla a l'illa de Palafrugell. A les 7 de la tarda, la presentació del llibre Sembles de Can Barris, d'en Jordi Mestre, al Museu del Suro. El cinema ens aportarà tres sessions de Viatge al País dels Blancs. A les 5 de la tarda, 7:45 del vespre i a 9:45 de la nit. I finalment, ja que hi som, també recordem que diumenge tenim la Pela al Suro, un viatge de l'arbre al tap, la demostració de Pela del Suro Llofriu amb visita guiada. Més informació al Museu del Suro començarà a 9:45 del matí. La pel·lícula Viatge al País dels Blancs la podem veure en dues sessions, a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. I fins aquí el nostre informatiu per al dia d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, que gaudiu d'un bon cap de setmana i ens en retrobem ben aviat amb aquesta mateixa sintonia. Adéu-siau.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert. Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
5: Un altre cop t'he trucat, és una merda que hagis marxat. Tant cop la vida et porta menys esperades.

Així sonava la música de la formació barcelonina Siderland, que avui ens acompanya al Top 50 amb aquest tema anomenat Si mai vols tornar. La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

Aquesta és una cançó que ens aporta la Rosalía al costat del trio estadounidenc de música regional mexicana Yaritza, i la seva essència és La Perla, i és una de les cançons del darrer exitós disc de la Rosalía. La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal amb L'home dibuixat.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: ASB Motor. Gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: A Sebastià Sabater de la Bisbal tenen tota mena de tallagespes, motoaixades, desbrossadores i motoserres.
2: Maquinària agrícola, forestal i per a jardins de les marques Onda i Estil.
1: La nova gamma elèctrica Estil en tallatanques i desbrossadores.
2: Som distribuïdors per a les comarques gironines dels tractors Kubota i Ferrari.
1: A més, atenció, a Sebastià Sabater també trobareu servei de venda i reparació de bicicletes i bicicletes elèctriques.
2: Sebastià Sabater, exposició i venda a l'avinguda Prat de la Riba, número 12. Servei de taller al passatge Padró 1 i 2 de la Bisbal d'Empordà.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Una cançó que uneix generacions i cors. Foreigner ens porten aquesta cançó, però és Joy qui la versiona en castellà. Quiero saber si es amor.

Nice to Each Other és una cançó de la cantant de Londres Olivia Dean, originalment llançada al mercat el passat maig de 2025 des del seu segon treball discogràfic The Art of Loving, una cançó magnífica que recuperem al Top 50.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista. Una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista, Apo.

un artista de Úbeda que ens porta excel·lent música. I si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World. Clara Foronda.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: tercer senzill del seu disc anomenat Play, i amb aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Sapphire es diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
0: L'artista britànica Jessie Ware ens porta la seva cançó Ride, un tema que avançava la intensitat del seu àlbum Super Bloom i que ara aquí pots escoltar, com sempre, al Top 50.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria, Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha aclarat entre Tiana i Montgat. El foc ha provocat, està provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'Albert La Conreria. Els bombers preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. I 4 víctimes mortals espanyoles i un centenar de desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.300 ferits. Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre malauradament indeterminat de persones colgades encara sota la runa. La Generalitat enviarà avui mateix 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa, que també ha ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre les runes. També es reunirà, dit aquesta tarda, amb entitats veneçolanes a primera hora per parlar de com està evolucionant la situació.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
2: Avui que hem sabut que creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones, ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats al 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats també d'aquestes persones per l'accés a l'habitatge. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya fins al 2040, que han presentat avui a Lleida dels consellers d'Agricultura Òscar Ordeig i de la presidència Albert Dalmau. I us parlem d'una campanya turística de la Generalitat que projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb un punt de vista d'una vintena de referents catalans àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda.
1: Notícies en xarxa.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als Barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
4: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
5: Ràdio Palafrugell.
6: El contingut que esperes fet a casa.

0: Pelat i Pelut ens arriben amb força i bon rotllo amb el seu tema anomenat Paripé. La banda osonenca reapareix també amb una proposta fresca i festiva que, sens dubte, ens marcarà l'inici de la temporada d'estiu.
1: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Ni un, ni dos.
0: 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'en Prats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

But I love to dress it up. I was never satisfied.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Venezuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Venezuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
3: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
2: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats als fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
4: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb imbubució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
2: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: L'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: I nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar 4 municipis. Han treballat amb 37 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, amb un total de 136 efectius. Segons les dades del cos d'agents rurals, l'incendi forestal ha afectat una superfície aproximada de 42 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Actualment continuen treballant en aquest incendi, però desescalaran progressivament, ja que bona part del país continua amb un risc molt alt d'incendi aquesta tarda. A hores d'ara, la principal hipòtesi de la investigació apunta cap a una possible intencionalitat. De fet, hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. I el govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposarà doblar les quantitats que l'Estat aporta a cada persona per la dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions. La coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny encara de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Ho ha dit a la xarxa la coordinadora i portaveu Maria José Carcelén.
3: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6. Hi ha països que arriben gairebé al 4. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació.
2: El Berguedà compta des d'aquest estiu amb una nova patrulla de guardes rurals que se suma a la que vigila la Riera de Merlès des de fa 4 anys. S'encarreguen de cuidar tot Pedret, tot l'embassament de la Baells i les capçaleres de Bastareny a Bagà. El nou servei es complementarà amb informadors i es coordinarà amb els agents rurals i els Mossos. El cost de tot plegat és 38.000 euros i volen reduir els actes incívics i prevenir els incendis. I a Altafulla, al Tarragonès, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla més eficients, potents i equipats per entendre les necessitats del servei. Actualment el cos d'Altafulla està dotat amb 3 vehicles, turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes a més de 24 agents. I els castellers de Barcelona han alçat ahir dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.000 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

temes a Carlos Sadness. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia en aquesta tarda musical del 107.8 de la FM. Escolant sempre grans èxits actuals i clàssics a sempre dels de tota la vida. En aquest cas, un rayito, es diu aquesta cançó de Carlos Sadness. Ens quedem amb Paula Mateus i amb aquesta història anomenada El Juicio. Per ser bona tarda i bona hora, el que has de fer a partir d'ara, ja ho saps, és quedar-te.

0: Ojalá vuelvas conmigo de la mano. Es el tema que ens porta Paula Mateus. No hay cosa peor que irme cuando no quiero irme, ¿no? Es la historia que ens porta aquesta artista amb aquest nou treball discogràfic i cançons com, com aquesta. El juicio.
1: Quedarte y quieras quedarte.
0: Paula Mateus, ens quedem amb l'Anna del Rei. La música aquí encara no s'atura.

0: és el tema de Lana del Rey. La música no s'atura aquí en la teva sintonia i ho farem escoltant la història que ens porta la gran Selena Gómez.
1: Waited outside your apartment.

dicen es eso, que mis besos son veneno para ti. Es el debut musical que más transporta Hermano Salvaje. I tot seguit, abans d'arribar així al punt de la publicitat, aquí en la Terra va tarda musical, ens quedem amb Paula Alon, tanto, tanto.

0: que t'he querido tanto, tanto y tanto, que lo que pasó que me olvidé de mí. És el tema que ens porta Paula Alon aquí en la teva tarda musical. Ara sí que escoltem una mica de publicitat, només una mica, i tornem amb moltes més històries.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
3: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 106 el nombre d'espanyols desapareguts a causa del terratrèmol a Veneçuela i ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes i que són una prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El Ministeri assegura que la xifra d'espanyols morts es manté en 4. També recorda als espanyols que es troben a Veneçuela que contactin amb els serveis d'emergència consular. El darrer balanç apunta en total a 589 morts i 2.980 ferits, a més d'un nombre indeterminat de persones que poden estar colgades sota les runes. 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades participaran en el rescat de persones atrapades a la runa després del sisme. Un dels bombers de l'expedició ha especificat les tasques que hi faran.
3: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
2: I els bombers han controlat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar aquest matí 4 municipis. En total, segons dades dels cos dels agents rurals, ha afectat una superfície aproximada de 48 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Els bombers hi continuen amb un mitjà aeri i una trentena de dotacions per revisar i remullar la zona afectada. S'aixeca el confinament de 3 urbanitzacions que encara estava vigent, però es manté el tall de la B500. Els Mossos han detingut un home amb qui els veïns han assenyalat com a presumpte autor del foc. I detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges aquest matí. Els fets han passat a la primera hora. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat. La prova ha obtingut una mitjana de 4,18, la més baixa, com a mínim, en una dècada, i gairebé 2 punts per sota de la de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que ensenya, sinó el disseny de l'examen. I l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes explica 12 investigacions inèdites de les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mastimut, un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

que seas feliz con él, te coja de la mano y te hago muchísimos regalos. Amb aquesta cançó que ens porta més cafeïna, nosaltres comencem. Una estona més aquí en la teva ràdio, la teva tarda musical del 100.8 de la FM, escoltant èxits actuals i clàssics a sempre dels de tota la vida, dels que a tu t'agraden.

viajes muy lejos allá, donde no hace frío, ¿eh? Miss Cafeína, aquesta bona cançó ens quedem amb Álvaro Soler, que ens porta el seu regalo. Bona tarda i bona hora, per ser.

porta el seu regal a aquest treball discogràfic on podem trobar cançons com aquesta. Nosaltres escoltem en aquesta tarda del 100.8 de la FM, per ser la teva ràdio, ja saps, de dilluns a divendres, 5 a 7 de la tarda.

Ros amb la col·laboració de Morat, Un beso menos. Ens quedem tot seguit escoltant la música de Psycho, que amb el seu debut musical ens porta cançons com aquesta anomenada Nostalgia.

Ens quedem escoltant una parella artísticament, com sempre parlant, per un costat Abraham Mateo i per l'altre Juan Magán, que ens porta aquesta cançó anomenada Si juegas conmigo.

aquesta lectura és lo más bonito que tengo. És el tema, lletra que ens porta Abraham Mateu, col·laboració de Juan Magán, en aquesta cançó que nosaltres escoltem aquí en la teva tarda musical del 107.8 de la FM abans d'arribar al punt de la publicitat. Però tu encara no desconnectis. Per què? Doncs perquè encara ens queden bones cançons aquí, la teva sintonia.

0: Cap Roig Festival presenta...
1: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
0: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
1: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
0: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
1: Cap Roig Festival, l'has de viure. La vida ya
2: cayó. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell. Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura, el president Salvador Illa, el conseller d'Acció Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. S'han reunit a Palau amb les entitats veneçolanes amb l'objectiu de mantenir la comunicació i treballar conjuntament davant la tragèdia a Veneçuela. El president anunciava aquest matí l'enviament d'especialistes cap al país caribeny per ajudar a les tasques de rescat i identificació de cadàvers. Illa ha manifestat la necessitat de treballar plegats per oferir l'ajuda necessària que se'ls comuniqui des del govern veneçolà. Les entitats han valorat molt positivament la resposta del govern català i han posat èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocavent.
3: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
2: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar l'ajuda humanitària. El darrer balanç apunta 589 persones mortes, 2.980 ferides i 50.000 desaparegudes. I creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment les dones, representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia les dificultats de l'accés a l'habitatge. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe.
4: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específica que m'han insultat o que m'han agredit.
2: I les obres d'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat de muntanya de l'estació. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies. Roger Mas, Quico Veneno i Pastora són els noms més destacats del cartell del Festival NEC, el Nits d'Estiu a Calella, que arrenca avui i que s'allargarà fins al dia 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, ja que commemora els 15 anys de trajectòria.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. En clau de dona, amb Rita Valero.
5: Dono la benvinguda a la temporada 5 de l'Enclau de Dona i comencem amb un tema important, la pressió estètica. La pressió estètica és aquella veu que no sona però que diu constantment: no ets prou. No ets prou prima, prou jove, prou alta, prou maca, no s'és prou. I el més greu és que aquesta veu no neix de nosaltres, però la prenem tant d'hora que acabem creient que és nostra. Ens eduquen amb un mirall al davant, no per mirar-nos amb estima, sinó per vigilar-nos, per corregir-nos, per encaixar. Aquesta vigilància comença abans que tinguem consciència de qui som. Quan som nenes, ens diuen: avui sí que vas bonica, molt bé. Com si el nostre valor estigués lligat a l'aspecte. Ja aleshores ens ensenyen que, abans de ser, hem de semblar. Aquest no és un problema individual, és estructural. És una de les moltes cares del patriarcat que ha sabut disfressar el control com si fos elecció. Ens diu que ens maquillem si volem, que fem dieta per salut, que ens operem per sentir-nos millor, però totes sabem que hi ha una pressió que no és invisible. Es veu als cartells, a les xarxes, a la manera com se'ns mira, com se'ns jutja i com fins i tot se'ns valora professionalment. Segons un estudi del Consell d'Audiovisual de Catalunya, més del 70% de les joves afirmen que no se senten còmodes amb el seu cos. Un percentatge preocupant, però gens sorprenent. Només cal observar com es representen les dones als mitjans. Gairebé sempre primes, joves, sense arrugues, sense panxes, sense taques, sense cabells fora del lloc, sense realitat. Mentrestant, nosaltres vivim amb l'angoixa de no estar a l'altura d'un ideal que no existeix, un ideal que canvia cada dècada, però que sempre manté la mateixa essència: controlar-nos. Ens han fet creure que ser estimades depèn de com lluïm. I això és una violència subtil però constant. Hi ha una amiga meva que sempre diu: jo no vaig a la platja perquè no tinc cos de biquini. Com si el cos que tens no fos suficient per banyar-te. I no és l'única. Quantes de nosaltres ens hem amagat sota la samarreta? Ens hem quedat fora d'una foto, hem dit: no tinc gana, quan el que no teníem era permís per menjar sense culpa. El culte al cos no és nou, però avui té un altaveu enorme, les xarxes socials, algoritmes que ens mostren cossos irreals, filtres que difuminen la pell, influencers que venen una felicitat envasada en abdominals i somriures blancs. I nosaltres, des de casa, mirant-ho tot amb un mòbil a la mà i un nus a l'estómac. No és enveja, és esgotament. És l'esgotament de no arribar mai, de no ser mai prou. I no parlem només d'estètica, sinó també de salut mental. El trastorn de la conducta alimentària és una realitat que afecta a milers de joves. Segons dades del Departament de Salut, els casos han augmentat en els últims anys, especialment entre noies d'entre 12 i 18 anys. I no és casualitat, és el resultat d'un sistema que ens exigeix bellesa abans que benestar, aparença abans que autonomia.
6: No vull que sembli que només les dones patim. Els homes també senten la pressió, però el pes recau amb més força sobre nosaltres, perquè el sistema així ho ha decidit. Els homes, en general, no perden oportunitats laborals perquè tinguin panxa, no són ridiculitzats per envellir, no se'ls exigeix que siguin vells per ser valorats. A nosaltres sí. A nosaltres ens han dit que la bellesa és poder, però no és veritat. La bellesa imposada és un poder que sempre té data de caducitat i que mai és nostre del tot. El feminisme ens dona eines per desemmascarar aquestes dinàmiques. Ens convida a preguntar-nos qui decideix què és bonic, qui se'n beneficia de la nostra inseguretat i, sobretot, com podem reapropiar-nos del nostre cos, del nostre temps i de la nostra llibertat. Reivindicar el dret a existir sense haver de complir cap cànon és un acte de resistència i no cal ser radical per voler trencar amb unes normes injustes. Cal ser conscient, empàtica i valenta. Valenta per mirar-te al mirall i dir «estic bé». No perquè m'ajusti al model, sinó perquè sóc molt més que una imatge. La cura del cos no hauria de venir mai des del càstig. Si volem menjar sa, que sigui per cuidar-nos. Si fem exercici, que sigui per sentir-nos vives. Si ens maquillem, que sigui per plaer i no per obligació social. No es tracta d'abandonar-se, sinó de deixar d'odiar-se, de mirar-se amb la mateixa compassió amb què miraríem a una amiga estimada. Perquè sí, totes som víctimes d'aquesta pressió. Però també podem ser agents del canvi. Quan deixem de comentar el cos de les altres, quan deixem d'opinar sobre qui ha engreixat o aprimat, quan deixem d'autoexigir-nos perfecció, quan deixem de jutjar-nos tan durament, quan ens permetem ser imperfectes i humanes. Vull dir una cosa. Mereixem viure en pau amb el nostre cos. Mereixem riure sense amagar la panxa. Mereixem fer-nos fotos sense filtres. Mereixem vestir-nos com ens vingui de gust. Mereixem envellir. Mereixem existir sense haver de demanar permís. Podem començar per cuidar-nos entre nosaltres, per recordar-nos que som vàlides, que el nostre valor no cap a cap talla, que la bellesa real no és la que agrada a tothom, sinó la que no demana permís per ser. Cada vegada que et mires al mirall amb estima, estàs fent una petita revolució. Aquesta veu constant però quasi silenciosa que ens acompanya des de que som petites, potser no ets prou bona, prima, guapa, arreglada, és una veu que neix fora de nosaltres, però ens la fem nostra, com si fos l'eco de la nostra essència, aquell reforç subtil que recorda que, si vols ser visible, millor que encaixis. Tot això no és individual, sinó polític. El patriarcat fa servir la pressió estètica com a forma de control simbòlic. No és violència amb cops físics, però és violència amb cops constants a l'autoestima. Quan ens porten al gimnàs per anar maques i no per salut, quan ens expliquen trucs per aprimar-nos abans de l'estiu, és perquè això va més enllà de nosaltres. Les dades parlen clar. Segons DAF, un 33% de dones senten pressió per modificar la seva aparença, per les imatges de xarxes socials, fins i tot sabent que són falses o generades per IA. És impactant com més de la meitat de les noies adolescents estan entre una i dues hores diàries a TikTok i un 20% hi passa més de dues hores, associant això amb la baixa autoestima i riscos psicològics seriosos. Un estudi conjunt de la UPF i de la UOC afirma que les noies perceben les xarxes socials com a impactants més negativament que els nois. Elles se senten més observades, pressionades i dependents de l'acceptació externa. I no només això, un 19% de dones joves han patit assetjament o abusos a xarxes, amb impactes molt greus, ansietat, depressió, insomni, Les conseqüències no són només puntuals, sinó estructurals. Un 4,5% de les adolescents a Catalunya pateixen trastorns de conducta alimentària, principalment dones, mentre que els homes se situen entorn del 0,3%. I això passa en una societat que diu que estimar-se equival a poder encaixar formats i filtres. Però no sols hi ha la història de la pressió, també hi ha la de la resistència. El Pla d'Acció per combatre la pressió estètica 2023-2026 de la Generalitat reconeix la pressió estètica com una forma de violència masclista simbòlica i promou integrar la perspectiva de gènere interseccional per desmuntar l'ideal colonial i patriarcal de bellesa, avançant cap a la neutralitat corporal. Això està al dones.gencat.cat. Ho pots consultar. No és un tema menor, és una peça clau de l'alliberament col·lectiu. Implica revisar quines normes estem reproduint sense adonar-nos, quan invalidem altres cossos, quan compartim comentaris a Instagram o WhatsApp sobre panxes, arrugues o potes de gall, estem reforçant estructures que no ens permeten ser lliures. Sovint fem mal sense voler, perquè aquest llenguatge ja va inclòs en el patrimoni social. I sí, com he dit, la cosa afecta també els homes, però la història és diferent. El 72% d'homes experimenten ansietat per l'ús inadequat de xarxes amb baixa autoestima i depressió, però en general sense la criminalització social, sense la pressió des de petits i sobretot durant l'adolescència. No és el mateix exigit, no és el mateix càstig social. Però ara toca parlar de què fem. Podem començar per nosaltres mateixes, no rebutjar-nos i no permetre que ens converteixin en mer producte de consum visual. Fer preguntes: qui decideix? A qui serveix? I respondre d'una manera personal i comunitària. Un altre exemple, una amiga va decidir que no faria fotos de perfil, doncs era una font d'ansietat. Li vaig preguntar: i com fas ara? I em va dir: em deixo una de fa molts anys on no tinc filtres ni tampoc arrugues. Sabia que no es tractava només de la foto, sinó de reprendre el control. També podem utilitzar eines del feminisme popular: tallers d'autoestima, formacions sobre pressió estètica i grassofòbia, comunitats on s'aprèn a no parlar del cos dels altres de forma negativa, a incloure tothom en les converses. Això és feminitzar la cura i no quedar-se en la retòrica. La campanya Busca els senyals, atura l'assetjament de la Generalitat també serveix per reconèixer què està passant a les escoles. El cos es converteix en terra de joc i de violència simbòlica des de petits. Detectar i parlar-ne és un acte feminista i preventiu. Podeu trobar la informació a dones.gencat.cat, així com a elpaís.com. Si volem construir equitat, hem de dir clar: la bellesa patriarcal i mercantil forma part d'un sistema que ens diu que estem molt bé, però encara no prou. Però nosaltres diem: ja estem bé. No volem viure per semblar, volem viure i ser. Per això, quan vegis una noia que diu que no porta faldilla perquè no té les cames prou maques, fes-li saber que sí que té les cames prou maques per caminar, per córrer, perquè la portin d'un lloc a l'altre, per portar el que vulgui i per anar tot arreu. És un acte de sororitat, donar permís explícit, verbal, per existir. El feminisme no és una etiqueta radical, és un espai de defensa, de cura i de llibertat. Quan diem que la pressió estètica és violència, no ho diem en tons alarmistes, sinó per reconèixer la gravetat del mal que fa a milers de dones, de nenes, cada dia. I per això necessitem respecte, accions concretes i una mirada inclusiva i interseccional. Una que consideri edat, raça, diversitat funcional, orientació, cos i context. Perquè no podem quedar-nos a mitges, no volem només reduir filtres, volem eliminar les pressions. Voler menys fotos perfectes no vol dir voler menys felicitat. Voler menys pressió vol dir voler més autonomia i dignitat. I tot això no es queda a l'adolescència, es segueix a la universitat, a les entrevistes de feina, a les festes d'empresa i als sopars familiars. Ai, t'has aprimat, et veig més guapa últimament. Traducció: estàs més a prop de l'ideal imposat. Però la veritat és que mai no n'hi ha prou. Si estàs prima, et diran que sembles malalta. Si tens corbes, que has de fer dieta. Si et maquilles, que ets superficial. Si no ho fas, que et descuides. Per això és tan important parlar-ne, qüestionar, educar, revisar els nostres comentaris, deixar de jutjar-nos, construir espais on totes les corporalitats siguin vàlides i on la diversitat no només sigui tolerada, sinó celebrada, on puguem sortir al carrer amb roba còmoda i no amb por de no encaixar. La solució no és deixar-se anar, sinó deixar-se ser. I per això cal trencar amb tots els ideals de bellesa, perquè no ens volem fer més maques, sinó més lliures. Ningú no ens ha de dir què hem de fer amb el nostre cos és nostre i només nostre. Així que la propera vegada que et miris al mirall i sentis que no n'hi ha prou, recorda, aquella veu no és teva. És la veu d'un sistema que vol que no t'agradis per poder vendre't solucions. Apaga-la i posa la teva pròpia veu, la que diu «soc com soc», i això també és una forma de resistència. Segons dades recollides pel Centre d'Estudis d'Opinió, CEO, el 2021, el 68% de les dones catalanes d'entre 18 i 35 anys afirmen sentir-se insatisfetes amb la seva imatge corporal, xifra que arriba al 74% en el cas de les adolescents. Aquesta insatisfacció no és casual, sinó el resultat d'un model social que normalitza la precarietat estètica com a requisit de validesa personal i professional. L'ideal de bellesa imperant respon a patrons molt concrets: pell sense poros, cossos en formes determinades, cabells segons la moda, trets simètrics, una mena de cànon homogeneïtzat que, segons estudis com el de la psicòloga Esther Montllau, reprodueixen una estètica blanca, jove, heteronormativa i ultraprima que exclou la majoria de dones reals. En definitiva, un ideal impossible d'assolir per a quasi tothom. Em ve al cap l'exemple de l'actriu Rosy de Palma, o em venen al cap altres exemples de persones, inclús la Cindy Crawford, que tenia un lunar a la boca i per aquest lunar li deien que no triomfaria com a model. Casos extrems. És ben bé que la pel·lícula on surt la Demi Moore, La substància, ens dona un exemple molt radical i molt portat a l'extrem de tot plegat. Però es tracta de fer-nos reflexionar. I parlant d'això, què podem dir de la indústria de la bellesa? Doncs que és un negoci multimilionari. El mercat de la cosmètica i la cura personal factura més de 500 milions d'euros anuals només a Espanya, segons l'Observatori Sectorial CBD Strauss. Aquesta indústria construeix la seva estratègia comercial sobre la generació de mancances subjectives. Cada nova línia de producte promet corregir defectes que mai hauríem pensat que teníem. El maquillatge ja no serveix només per adornar, sinó per corregir imperfeccions. La cirurgia estètica ja no es reserva per casos mèdics, sinó que es ven com una opció de millora personal i a joves i a adolescents també, amb el permís de les seves mares i dels seus pares. Aquest fenomen té conseqüències greus. Segons un informe de la Societat Espanyola de Medicina Cosmètica, el nombre de dones joves que demanen tractament amb Botox o àcid hialurònic ha augmentat un 32% en els últims 5 anys. No parlem només de consum, sinó de veritable dependència cap a un model de visibilitat que condiciona l'autoestima. Ara és com que està de moda posar-se tot això. I a més, et recomanen que t'operis coses o que t'arreglis coses que mai no havies pensat que no estaven arreglades. permeteu-me que parli del blanquejament anal. O sigui, en cap moment a la meva vida, fins que no va sortir tot això, jo m'havia plantejat que potser el meu anus no era prou blanc. Disculpeu les expressions, però és que ja arriba un punt que crec que estem tocant uns extrems inversemblants. Fer front a aquesta situació requereix una resposta que reconegui la pressió estètica com una forma de violència contra les dones. Com deia Simone de Beauvoir, no es neix dona, s'esdevé dona. I també s'esdevé vella segons uns codis que no hem escrit nosaltres. El moviment #nofilter, popularitzat a les xarxes socials, és un exemple d'aquesta resistència. Centenars de dones han decidit mostrar-se sense maquillatge, amb cel·lulitis, amb arrugues, amb trets facials diferents, reclamant espais on la seva presència sigui vàlida tal com són. Aquest acte de coratge no és només personal, és polític. Recordo també que hi havia actrius que les obligaven a maquillar-se les seves pigues, perquè resulta que ser pèl roja i tenir pigues no estava bé, no era prou atractiu, no era prou bell. Llavors, què estem fent? O sigui, la diferència també és maca, però cal anar més enllà. S'ha de fer visible com aquesta pressió afecta especialment les dones racialitzades, les persones LGTBIQ+, les dones amb discapacitat o aquelles que viuen en situació de pobresa, perquè no tots els cossos són igualment acceptats ni igualment castigats. Com recordava la investigadora Paula Preciado, els cossos són territoris polítics. I ja no parlem de les revistes en les quals surten persones famoses, dones famoses, i els hi treuen la panxeta, les arrugues, els hi passen uns filtres, sense el seu permís en moltes ocasions, sense la seva autorització. I moltes vegades han protestat i han penjat: aquesta era la foto original, aquesta és la que m'han retocat. Canviar aquest paradigma passa per una educació que alliberi les noves generacions de la idea que el seu valor depèn de la seva aparença. Un estudi de la UNESCO assenyala que les nenes que reben una educació en igualtat i autoestima des de ben petites tenen un 40% menys de risc de desenvolupar trastorns alimentaris o baixades d'autoestima relacionades amb la imatge corporal. Cal també regulacions que frenin la publicitat enganyosa o que vulguin vendre ideals inabastables. Països com França han prohibit la retallada digital d'imatges en anuncis, obligant a indicar quan una imatge ha estat manipulada. Catalunya podria agafar el relleu en aquest aspecte i marcar un precedent. Així que vull remarcar que la pressió estètica no és només una qüestió individual, sinó estructural. És una manifestació subtil, però efectiva, del patriarcat, que ens diu contínuament: no ets suficient, canvia't, millora't. Davant d'això, el feminisme respon amb una proposta radical que cadascuna decideixi sobre el seu cos, sense coaccions ni ideals imposats. Que vols portar pèls, porta'ls. Que et vols depilar, depila't, però no et depilis pel que diran, no et depilis per una qüestió de que et passi com la senyora Bowl, que es va presentar, va guanyar un concurs d'aquests de cançons i va sortir amb pèls a les cames i tothom la va posar a parir. Escolta'm, aquella persona, en aquell moment, aquella senyora, no tenia ni diners per anar per depilar-se, i potser tampoc no volia. És que per què no la van deixar tranquil·la? I després aquesta senyora, em sembla que es va operar, que va fer tal, que va fer qual, total, perquè no la critiquessin, no la posessin a parir. A veure, que tots tenim dret a existir.

identificades allà? Ara comencen a sortir persones de diferents ètnies, però fins ara? El que et vull dir amb tot això és que és hora de reivindicar una estètica plural, inclusiva i lliure. Una estètica que no sigui una càrrega, sinó una celebració, que permeti somriures sincers, cossos en moviment, trets autèntics, perquè la bellesa real no és una norma, és una elecció. Des de ben petites se'ns ensenya que el nostre valor passa pel nostre aspecte. Se'ns diu, de manera directa o subtil, que per ser estimades, per ser reconegudes, per ser suficients, hem de complir amb unes normes estètiques. I si no ho fem, quedem fora, fora del desig, fora de la validesa, fora del relat. Fins i tot quan et diuen «No ploris, que estàs molt lletja». Ostres, anul·lar els teus sentiments, les teves emocions per la teva estètica, és que mirem la gravetat d'aquesta frase. Aquesta violència no és física, evidentment. Aquesta violència no és física en si mateixa, en el sentit de que no ens donen un cop, però deixa ferides molt profundes en el nostre cos, en la nostra autoestima, en la nostra ment. És una violència que es cola a les mirades, als comentaris, als anuncis, a les xarxes socials, a les converses entre amigues. Noies, per favor, sororitat entre vosaltres. Segons l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, més del 80% de les adolescents no estan satisfetes amb el seu cos i el 68% han fet dietes abans dels 18 anys. És una xifra esfereïdora. Però darrere dels números hi ha noms, hi ha històries. Hi ha noies com la Júlia, per exemple, que em va dir: «Jo no vull passar-me la vida pensant si tinc panxa o si se'm veuen les estries. Jo només vull existir amb el meu cos tal com és». 11 anys, la Júlia. Aquestes paraules m'han acompanyat durant tot aquest podcast perquè parlem de viure una adolescència o preadolescència sota sospita, sota la lupa, sota l'imperatiu de ser desitjables pels altres abans de ser evitables per nosaltres mateixes. La filòsofa Naomi Wolf, al seu llibre El mite de la bellesa, diu que la bellesa s'ha convertit en una nova forma de control social sobre les dones. I té raó. Quan gastem temps, energia i diners en canviar el nostre cos, deixem de posar aquesta energia, aquest temps i aquests diners en altres coses. En conèixer, en decidir, en ocupar espais, en liderar, ens ensenyen a mirar-nos però no a estimar-nos, a modificar-nos però no a evitar-nos. Per sort, alguna cosa està canviant. Quantes vegades hem pensat: em dóna temps o de fer això o de depilar-me, em dóna temps o de llegir-me això o de corregir això o de fer no sé què o de tenyir-me, em dóna temps això o de l'altre, i acabes decidint normalment, perquè et jutgen per l'aspecte, fent allò estètic o fent l'altre i acceptant els comentaris després de et fa falta tenyir-te, no? O sigui, aviam, sisplau. Per sort, com deia, alguna cosa està canviant i cada vegada més adolescents s'atreveixen a dir prou, a trencar el mirall, a fer-se preguntes, a sortir de la gàbia. A les escoles, als carrers, a les xarxes apareixen veus que reclamen el dret a ser sense demanar permís. El que passa és que l'algoritme t'ha de fer anar cap a aquelles veus, perquè si l'algoritme et fa anar només cap a les altres, només et sortiran missatges de cuidar això, posa't aquesta crema o fes-te aquesta operació. Llavors hem d'educar l'algoritme perquè ens porti cap a aquest altre tipus de missatges, perquè existeixen. Aquestes veus que diuen «el meu cos no és un problema a solucionar». Són veus que declaren «ja no vull encaixar, vull existir». Aquesta dissertació no és només una crítica, és també una invitació. És una invitació a desaprendre, a mirar-nos d'una altra manera, a entendre que estimar-se no és un luxe, sinó una necessitat, que no som un projecte estètic, sinó persones dignes de ser valorades pel que som, no pel que pesem ni pel que mesurem, pel que som. Com diu la poeta Rupi Kaur, el meu cos
no és un temple, és

0: casa on visc i no permetré que me la prenguin. És hora de recuperar aquesta casa, de fer-hi pau, de redecorar-la segons el nostre gust i començar a cuidar-nos, però cuidar-nos bé, no a exigir-nos encaixar. Potser no podem canviar el món de cop, però podem començar canviant la mirada, la nostra, i això ja és molt. Gràcies per acompanyar-me en aquest recorregut. Cada vegada que qüestionem, cada vegada que confirmem sororitat, cada vegada que escoltem un cos com el teu, és un pas cap a un món on ningú ha de demanar permís per existir sense complir un ideal impossible.
1: Noms de dona, una petita mostra, petjades noves en la història.
2: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

0: Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb tacos.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Anys al teu costat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: A Sebastià Sabater de la Bisbal tenen tota mena de tallagespes, motoaixades, desbrossadores i motoserres.
2: Maquinària agrícola, forestal i per a jardins de les marques Onda i Estil.
1: La nova gamma elèctrica Estil en tallatanques i desbrossadores.
2: Som distribuïdors per a les comarques gironines dels tractors Kubota i Ferrari.
1: A més, atenció, a Sebastià Sabater també trobareu servei de venda i reparació de bicicletes i bicicletes elèctriques.
2: Sebastià Sabater, exposició i venda a l'Avinguda Prat de la Riba, número 12. Servei de taller al passatge Padró 1 i 2 de la Bisbal d'Empordà.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest dissabte, 27 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 6 de la tarda, pels carrers de Calella, batucada amb els voltors. A 6:45, a la plaça del Portbó, sardanes amb la Copla Baix Empordà. I també a la mateixa hora, a 6:45, entreguen dels premis del concurs infantil de dibuix a la plaça de les Escoles. A les 7 hi haurà animació infantil amb Fefe i companyia, a la plaça de les Escoles. I d'altra banda, a les 7, ruta Josep Pla a Calella amb sopar al restaurant Caliu. Cal inscriure's abans a fundaciojosepla.cat/agenda. I aquest dissabte, a les 10 de la nit, cançons arran de mar amb els cremats. I també un cremat popular a càrrec de Serrans i Jolivies, la Comissió Juvenil de l'ABAC. Es farà a la platja del Canadell. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.
5: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

0: Walker de la Megan Trailer, una cançó escrita per la mateixa Megan Trailer al costat de molta altra gent i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi anomenat Toy With Me, Megan Trailer.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

Així hem escoltat el Tot 50 aquesta cantant l'argentina Emilia amb una de les cançons que ens arriba des del seu àlbum Perfectes. Això es diu Beautiful, preciosa. Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels Premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de l'Accident Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used To Be.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: El so de Palafrugell, l'escoltes a Ràdio Palafrugell.

0: l'emissora municipal, el 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quarantacinc anys amb Ràdio Palafrugell.
1: Això és donar la volta al mitjó, aquest tema de Café Quijano, que ha revolucionat els seus fans i també els de Xinova, la formació d'Indie Rock, amb la nova versió d'aquest conegut tema. Es diu Seria Mejor Callarse.

Una cançó de maig del 2024 forma part del top 50 Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant. Things for

0: La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

La cantant, ballarina, actriu i presentadora de Barcelona, Sofia Coll, ens presenta la seva cançó, Que no. M'agradaria trobar-me amb tu de nou i m'hi ve els dubtes que tinc se'm resoldrien de cop. Un cop és

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: És una cançó de pel·lícula i mai millor dit, Hendrix and K-Pop Demon Hunters i aquest Golden.

Aquesta és una cançó de la cantant britànica Lola Young, publicada originalment el 2024. Messi era una cançó del seu àlbum This Wasn't Meant For You Anyway, que recuperem perquè sí, perquè torna a estar de moda i torna a ser un èxit. Lola Young amb Messi.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

27 anys a l'esquena i té més èxits que ningú, o almenys molts, a la nostra sintonia. És la cantant de Pennsylvania, Sabrina Carpenter. Des del seu àlbum anomenat Man's Best Friend, ens arriba el quart senzill que n'ha publicat. La cançó anomenada House Tour

0: Are you coming in or what?
1: Ens acompanyen a continuació la banda de Montcada i Reixac, que són La Pegatina, amb aquesta cançó que escoltarem a continuació, que forma part de la nostra llista d'èxits. Estem escoltant

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Des del seu darrer treball discogràfic, Lo Bello Lo Roto, el cantant sevillà Beret amb Nadie Más Te La Cree.

Una preciosa cançó i tot un èxit de la cantant de Vinaròs, Esther, i en aquest cas en la col·laboració de Miki Núñez. Això es diu Des d'aquí dalt.

Aquesta que escoltareu és una cançó anomenada Folded, de la cantant de Califòrnia Kehlani, una cançó del passat 2025, però que ha tornat a triomfar gràcies als premis Grammy d'aquesta temporada.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
4: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
5: A partir d'aquest moment i durant dues hores, disfruta de la millor música dels 80 amb The 80's Factory, la factoria dels 80 amb Rafael Corbí.

benvinguts tots. Aquesta és una nova edició de la Factoria dels 80. Aquest espai que obre les seves portes i us vol conduir a la millor música de tota una dècada. Amb aproximacions als 70 i als 90, això no falti mai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Avui hem començat amb aquesta magnífica banda britànica que ens aportava des del seu àlbum de grans èxits una mica d'aquesta música que va fer que triomfessin a partir de l'any 1984. Aquest grup britànic de soul, rhythm and blues i que amb tocs de música romàntica i de new jazz ens van portar la seva millor música amb els seus més de 25 anys d'història. Mick Hoganall va ser qui va fundar la banda l'any 1984. Seguirem endavant i ho farem amb música disco amb l'Ala i el Johnny's Mix i després amb tot un clàssic, el Celebration de Cool and the Gang, aquí la factoria dels 80, The 80s Factory. Benvinguts i benvingudes. Són dues hores en la millor música. Endavant!

Un dels temes que hem tingut ara mateix per anar començant i entrant en boca amb aquest programa d'avui, de la factoria dels 80 amb Bronski Beat i el Small Town Boy, una de les millors cançons també de l'etapa de la música disco, en aquest cas una balada. Era una formació de pop britànica molt popular als anys 80, amb el seu peculiar cantant al capdavant, en Jimmy Somerville, nascut a Escòcia el 1961, al costat de l'Steve Bronski, nascut a Anglaterra, igual que en Larry Steinbach, una a Scunthorpe i l'altra a Londres. Aquests dos darrers tocaven els sintetitzadors i la percussió per la banda. En Jimmy Somerville, després d'estar amb aquesta banda, Bronski Beat, va passar a formar el grup The Common Arts. O sigui que excel·lent música de qualsevol manera. Sentíem aquest tema, aquest Small Town Boy. Ara serà el moment de Brick Machine amb Street Dance, tot un clàssic, i després Bob Seger, un dels reis del rock amb Night Moves.

Aquesta és una cançó d'un dels reis de la música rock nord-americana, el Night Moves, de Bob Seger, amb la Silver Bullet Band, un dels èxits de l'any 1977. Un personatge dels històrics, com us hem comentat, va néixer el 1945, un excel·lent compositor que va primer triomfar a la zona de Detroit i després l'estatus d'estrella el va aconseguir a partir de la dècada dels 70 i als anys 80, especialment amb la Silver Bullet Band, amb aquesta veu tan clàssica, tan rasposa que té, inspirat en Little Richard i Elvis Presley, compositor de grans èxits del rock and roll com Night Moves, que acabem d'escoltar, We've Got Tonight, Like a Rock, o que va escriure al costat dels Eagles el fantàstic Heartache Tonight. El seu tema especial era l'All Time Rock and Roll, que va ser elegida entre les millors cançons del segle passat. Hem sentit, doncs, aquest personatge Bob Seger, Night Moves, a la factoria dels 80, i ara ens acompanyaran una mica més de música disco amb Lion Ross i el Say You'll Never, i després Genesis amb In Genesis.

Aquesta factoria dels 80 ha vist música realment meravellosa amb els darrers minuts. Amb Genesis, en primer terme, des del 1987, un dels tops de l'any va ser la cançó anomenada In Too Deep. I després ens acostava aquest excel·lent intèrpret, al meu entendre, des de sempre, Diane Ernestine Earl Ross, nascuda el 1944 a Detroit, a Michigan, més coneguda com Diana Ross, cantant i actriu, que debutava més o menys el 1959 i que després en diferents etapes ens ha portat cançons, com per exemple aquesta que escoltàvem, el tema The Boss, que era un dels èxits del 1979. Anem a continuar, perquè això és la factoria dels 80, és música, o sigui que estic parlant massa ja amb el programa del dia d'avui. Anem a ballar una mica, què tal? Vinga, doncs. Size MC amb OK Corral, Milli Vanilli amb All or Nothing i Rick Astley, Behind the Smile. La factoria

Estem acabant aquesta primera part del nostre espai de la factoria dels 80, The 80's Factory, una cançoneta més, després d'haver escoltat també, com us dèiem abans, a Rick Astley, Behind the Smile, a Funkapolitan, Stain Goes By, i aquesta cançó que ens aporta una gran veu de la història de la música. El 1982, Neil Diamond triomfava, entre d'altres, amb la cançó anomenada Yesterday Songs, les cançons de l'ahir, que és precisament el que recordem aquí, a la factoria dels 80.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Estàs a la Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí.

La música que ens arriba també amb aquesta segona part del nostre programa de la Factoria dels 80 en Green Olives, i aquest Live Into the Night, Live Into the Night, vivint dintre de la nit sempre en la música, i és que d'aquesta manera es vivia amb el seu temps. És una cançó que ja hem escoltat alguna vegada amb la Factoria dels 80, però avui volem tornar a recuperar el clàssic Belfast a càrrec de Bonnie M. Després, Donna Summer i Barbra Streisand ens conduiran aquell duet tan fantàstic que es deia No More Tears, Enough is Enough, n'hi ha prou ja, no volem més llàgrimes, un dels grans èxits del 1980.

A poc a poc van passant per al nostre programa les millors bandes de la música dels 80 i dels anys que l'envolten. Barbra Streisand, Donna Summer, No More Tears, Enough is Enough. I aquest en darrer tema que escoltàvem, de Crowded House, des del 1987, un dels grans èxits d'aquell any, va ser la cançó Something So Strong. Què tal si ens perdem una mica en la música de dos grans genis? James Brown, en primer terme, la cançó que ens portarà es diu Out of Sight, i després en Paul Simon, de Simon i Garfunkel, però en solitari, amb una de les cançons de la seva àmplia i meravellosa discografia, The Cool, Cold River.

Seguim amb el ritme de la música. Ens hem aturat una mica en la música dels 80, més amb balada, amb Paul Simon, The Cold, Cold River. I ara mateix hem escoltat aquesta cançó de Shannon, d'aquesta intèrpret que ens aportava el seu gran èxit Let the Music Play, un dels grans èxits i venedor de milions de còpies del 1983, a càrrec de Shannon, Let the Music Play. Ella era Brenda Shannon Green, cantant nascuda el 1958 a Washington, D.C., als Estats Units, i que al llarg dels anys ens ha portat la seva barreja de pop-rock, post-disco i també Electric House darrerament. Hem escoltat aquest tema, per als quals en va ser nomenada per un Grammy, per molts altres premis, i que va vendre 8 milions de còpies en aquell moment arreu del món. Sentirem el I'm So Excited. És una de les grans cançons de la història de la música. Ens el porten The Pointer Sisters.

the Army Now era el tema, un dels clàssics. De ben segur que moltíssima gent que escolta aquest programa l'ha conegut. In the Army Now, a càrrec dels Status Quo. Bananarama, Robert De Niro's Waiting. Està esperant en Robert De Niro, una de les cançons que podien trobar no fa pas gaire en un recopilatori que ens publicava l'any 2005 i que es deia Really Saying Something, the best of Bananarama, però que a nosaltres ens recorda una època fantàstica en el món de la música. Estem arribant al final de l'espai de la factoria dels 80, The 80's Factory, amb aquests sons, com per exemple serà el que també ens portarà MC Hammer i la seva cançó anomenada Pray, versió radiofònica, i una cançó fantàstica de George Benson, aquell clàssic Give Me The Night, un dels grans èxits del 1980.

Vinga, donem-la nit. Jo espero haver-vos-les donada, que hàgiu passat una nit meravellosa al nostre costat i que ens hàgiu volgut acompanyar al llarg d'aquestes dues hores de la Factoria dels 80. 1943 va veure néixer un mes de març a George Benson a Pittsburgh, a Pennsylvania, als Estats Units, aquest magnífic intèrpret de jazz, de funk, de rhythm and blues, de pop i que ho va envoltar tot amb el món també de la música ballable. Amb aquest gran clàssic acabem el nostre programa el dia d'avui, el Born in the USA, la música de Bruce Springsteen, des del 1985. Adéu-siau, fins la propera.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dissabte, 27 de juny, Calella celebra la Festa Major. Al matí, a les 10, hi haurà el concurs infantil de dibuix, a la plaça del Portbó. I a la mateixa hora, sota les voltes, mostra de puntaires. Unes activitats organitzades per l'associació recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Escoltes podcast?
2: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
3: Tanta satisfacció m'han donat.
4: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
5: Parla Josep Pla.
1: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
6: Quan ell m'aportava el seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
7: Entre Pitos i Llunes.
8: Amb Miquel Muñiz.
1: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
9: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
10: Mira que...

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit.

0: escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Senyores i senyors, en rebin la benvinguda amb una nova edició del nostre informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Comencem l'informatiu del dia d'avui, tot parlant de diverses de les notícies en les quals us acompanyarem amb aquest divendres 26 de juny. Parlarem de Palafrugell, que estrena Accent Cuixart, un nou cicle que fusiona art, música i gastronomia pel centenari del pintor. Des d'aquest dia 27 de juny fins al 28 d'agost, reivindica el llegat del mestre de l'avantguarda a través de creadors contemporanis. Parlarem també d'en Marc Heras, que aquest divendres a la tarda, concretament a les 7, presenta la conferència Astronomia Bàsica per Gaudir de l'Eclipsi al Museu del Suro. En Marc Heras ens explicarà com observar aquest fenomen i la diferència que hi ha entre observar-lo al 99%, com serà el cas de casa nostra, i la totalitat visible a la península. També avui podrem escoltar amb en Pep Poblet i amb en Carles Coronado, que aquest cap de setmana, en Pep Poblet avui divendres, en Carles Coronado demà dissabte, actuen al pati de Can Plaja. Dissabte a la tarda, a les 7, es presenta el llibre d'en Jordi Mestre, Sembles de Can Barris, i ho fa al Museu del Suro, un llibre que recupera la història de la família Barris vinculada als inicis de la industrialització surera al municipi de Palafrugell, un acte que comptarà amb la participació d'en Pep Espadaler, exdirector del Museu del Suro. També parlarem d'un altre llibre, en aquest cas el que ha editat el palafrugellenc Damià Olivés, debutant com a escriptor amb la novel·la El Club dels Set, un llibre que s'inspira en vivències i anècdotes de finals dels anys 70 a l'Institut de Palafrugell, on hi combina records generacionals amb elements de novel·la negra i ja ha rebut una bona acollida entre els lectors. I també parlarem d'hoquei sobre patins amb el comiat de l'Eloi Puigcerràs, que ha estat 4 anys al capdavant de l'equip B masculí del Club Hoquei Palafrugell després de 4 temporades i també forma part de l'equip tècnic del primer equip. Ens diu adéu per marxar cap a Maçanet de la Selva. En parlem amb ell. Aquestes i d'altres informacions que ho direm a continuació són avui la part informativa d'aquest informatiu matinal de Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa...

0: Però abans de començar el nostre informatiu, deixeu-me que us parli també d'una presentació que hi haurà aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca de Palafrugell, l'Espai Arte, que ens presenta l'exposició In Bloom, de la Carla Iglesias. Serà a les 6 de la tarda, es podrà visitar fins al 24 de juliol, una mostra que presenta un recorregut per la seva trajectòria creativa. La proposta va més enllà d'una selecció d'obres recents. Segons ens ha explicat aquest matí mateix la nostra artista, In Bloom simbolitza el seu creixement personal i artístic. L'exposició inclou pintures que va realitzar durant la seva infantesa.
1: Quan era jo petito, quan tenia 5 anys, quan tenia 8 anys, i va una mica de la meva evolució, per això es diu el títol In Bloom, que vol dir florir. Mm-hmm. Llavors, pues, és com la meva evolució amb la pintura des de quan era petita fins ara, el 2026.
0: Tot i haver deixat la pintura en un segon pla durant l'adolescència, va reprendre-la l'any 2020 i des d'aleshores ha anat consolidant un estil propi.
1: I quan vaig començar una altra vegada a pintar va ser el 2020, que vaig fer uns pebrots, que ja, bueno, és blanc amb els pebrots vermells, mm-hmm, i amb molta textura. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig anar fent quadres i a poc, sense cap pressió.
0: La Carla treballa amb tècnica mixta, combinant materials com l'escaiola, els acrílics, la cera d'abella i pigments naturals. Les seves obres busquen crear relleus i textures que porten volum i profunditat a la pintura.
1: Pigments de la Bisbal de Can Ferreny, que és molt conegut, que es pot comprar a granel. Doncs ho barregem amb làtex i amb una mica d'aigua. I llavors ho barregem tot per dissoldre bé el pigment i són pigments forts.
0: La natura és el fil conductor de tota la mostra. El mar, els peixos, la flora i les verdures formen part de l'imaginari de l'artista, molt vinculat al paisatge empordanès.
1: Són temàtica del mar i dels peixos. I després hi ha més les verdures, la banda i l'ocell. Després també hi ha les flors i la primavera i la tardor, que són quadres més de paisatge.
0: La Carla Iglesias en reconeix que amb aquesta primera exposició li ha fet prendre consciència del valor de la seva obra i espera que li obri noves oportunitats dins el món de l'art.
1: Bueno, a partir de que em van dir vols fer l'exposició, vaig donar-me compte de que realment, doncs, sí que feia quadres bons, no? Perquè jo pintava i, no sé, tothom... Bueno, com nosaltres tenim l'estudi Sant Feliu de Boada, la gent entrava i deia, ai, que maco, no? Però és el que tothom te diu, que te dirà la gent, si no... I bueno, i després sí que va anar més en sèrio tot, i ja vaig veure que me van dir de l'exposició, i a les meves amigues també me deien que era molt bo, alguns quadres, tal... I vaig dir, bueno, doncs serà veritat...
0: L'acte d'inauguració d'aquesta primera exposició de la Carla Iglesias tindrà lloc aquest divendres, avui mateix, a les 6 de la tarda, a l'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell. I sou benvinguts i benvingudes, i l'entrada és gratuïta.

0: Doncs comencem, com dèiem, parlant de música i parlant de cultura. Però en aquest cas, la cultura, la música, la gastronomia, l'art, tot bé allà mateix, a l'Accent Cuixart. És un nou cicle que fusiona, doncs, tots aquests gèneres pel centenari del pintor. L'Espai Cuixart de Palafrugell es convertirà aquest estiu en el de l'art de la Costa Brava amb el naixement d'Accent Cuixart. Aquest cicle cultural, impulsat per la Fundació Cuixart, neix en el marc de la commemoració del centenari del naixement de Modest Cuixart. Des del 27 de juny, des d'aquest dissabte i fins al 28 d'agost, el municipi de casa gaudirà d'un punt de trobada multidisciplinari que connectarà les arts visuals, la música en directe i la gastronomia. L'objectiu principal de la iniciativa és reivindicar la total vigència del llegat de Cuixart a través dels ulls de creadors contemporanis. Al llarg de 10 vetllades, en diversos artistes establiran un diàleg creatiu amb l'univers del pintor català, mitjançant exposicions pop-up art, concebudes a partir d'obres originals del mestre, conferint una mirada actual i connectada amb la seva història. En l'apartat artístic, el cicle comptarà amb la participació d'artistes visuals destacats com Pep Ribé, Om Barberà, Cai Pinyol, Àlex Pallí i Enric Iglesias, cadascun dels quals desenvoluparà una proposta pròpia inspirada en l'obra de Cuixart. Per la seva banda, el cartell musical destaca per la seva riquesa i varietat d'estils que van des de l'indie fins a la música d'arrel. El públic podrà gaudir de les actuacions de Miriam Swanson i Jordi Mena en Blues Soul, el Acid Jazz de Warren Walker, el flamenc de Cristina Florido, el pop de Lassa, el funky de Jazz for Funk, la música africana de Maria Sigà, també amb Xiripa Combo i Juliet, el boogie-woogie de Wax and Boogie, l'indie folk de Lucilia Riu i també una actuació del DJ Carlos Bayona. El tret de sortida d'Accent Cuixart tindrà lloc aquest dissabte amb una estrena del voltatge creatiu. L'artista Pep Ribé protagonitzarà una acció d'Action Painting en directe, suposo que és pintura en directe, una acció de pintura en directe, on crearà una obra en viu inspirada en una peça original de Modest Cuixart. La nit inaugural rodona es complementarà amb l'ambientació de DJ Sound System i un concert molt especial a càrrec de Jaume Vilaseca i David Soler, que oferiran un tribut immersiu a la mítica banda de Pink Floyd. Les activitats es desenvoluparan de manera progressiva durant tot l'estiu a l'Espai Cuixart, consolidant Palafrugell com un referent cultural indispensable de la temporada estiuenca. El Museu del Suro acollirà diversos actes aquest cap de setmana. Ahir en parlàvem, però avui anem a conèixer què en diuen els protagonistes. De fet, avui a les 7 de la tarda, la conferència Astronomia Bàsica per gaudir de l'eclipsi ens la porta en Marc Heras, una conferència xerrada col·loqui que servirà per preparar el públic davant l'eclipsi total de sol previst per al 12 d'agost. Un fenomen excepcional visible des de gran part de la península Ibèrica, tot i que des de Palafrugell només s'hi observarà una ocultació del 99% de el disc solar. La conferència anirà a càrrec d'en Marc Heras, soci fundador d'Astrogirona i copresentador del podcast de divulgació científica Radiació de Fons de Ràdio Palafrugell. Amb una explicació accessible per a tots els públics, donarà a conèixer com es produeixen els eclipsis, quin tipus existeixen i què es podrà observar durant aquest fenomen.
1: És unes nocions d'astronomia bàsica de què són els eclipsis i quines particularitats tindrem el 12 d'agost aquí a Palafrugell perquè la gent no es perdi aquesta ocasió, jo crec que única, de poder gaudir d'un espectacle gratuït, fàcil, accessible, familiar per tots els públics, és que ho té tot.
0: Segons explica en Marc Heras, la diferència entre veure un eclipsi del 99% i un de total és molt significativa. En el cas de Palafrugell, sempre quedarà visible una petita franja de llum solar, mentre que la totalitat només es podrà observar en una estreta franja situada més al sud.
1: Aquí no es veurà total, insisteixo, és la llàstima, es veurà aquest 99%, es veurà aquest fil molt primet de llum de sol, i aquesta és la, bueno, l'ocasió que ja dic, des de la que tinc memòria, és el que més s'aproximarà a un eclipsi total, perquè n'hi ha hagut altres, com hem dit, més o menys un cada 2 anys i mig. L'últim d'una magnitud notable va ser el 3 d'octubre del 2005, que va tapar un 83-84% del sol.
0: L'activitat també abordarà les mesures necessàries per observar l'eclipsi en seguretat. Marc Heras recomana utilitzar exclusivament ulleres homologades per l'observació solar i evitar mètodes casolans o ulleres de sol convencionals que no protegeixen adequadament la vista.
1: Què hem de fer? Buscar unes ulleres de sol, unes ulleres per mirar eclipsis solars certificades. Què vol dir això? Que les ulleres ara que tinc aquí sobre la taula, les que faig servir per quan m'enlluerna massa el sol, no serveixen. Aneu a les òptiques. Jo hi he anat, he preguntat a les òptiques de Palafrugell i quasi bé totes tenen o tindran ja aquestes ulleres disponibles al públic.
0: Durant la xerrada, Marc Heras presentarà algun dels millors indrets de l'entorn per seguir el fenomen amb horitzons oberts cap a Ponent.
1: Sobretot, prepareu-vos amb antelació, mireu llocs que es vegin les gavarres, que es vegi l'horitzó oest net, sense arbre, sense l'edifici aquell que és més alt que el teu. Aneu a llocs més o menys nets, elevats. Sant Sebastià és la primera referència que podem tenir present com a col·lectiu de miradors que hi ha per poder mirar cap a les Gavarres sense obstacles. L'obstacle serà poder hi arribar en temps, que no hi hagi una aglomeració de gent enorme i que hi hagi cues tremendes, com pitjor que per veure sortir el sol l'1 de gener.
0: Així ens ho ha explicat amb aquest matinal, concretament el dia d'ahir, en Marc Heras, en directe a la sintonia de Ràdio Palafrugell, en conversa que vam efectuar, i ens ha explicat moltíssimes coses. Podeu recuperar l'entrevista a través de la nostra plataforma de podcast. Recordem que els eclipsis totals visibles des d'un mateix punt són molt poc freqüents. De fet, els registres indiquen que l'últim eclipsi total visible des de Palafrugell es va produir l'any 1706. Per això, en Marc Heras anima la ciutadania a aprofitar aquesta ocasió per descobrir l'astronomia i gaudir d'aquest fenomen. Recordeu que ens ho explicarà tot avui a partir de les 7 de la tarda al Museu del Sud, amb aquesta xerrada, conferència, col·loqui, astronomia bàsica per gaudir de l'eclipsi. I després de la xerrada, doncs, podeu gaudir de bona música, i ho farem aquest divendres amb el saxofonista Pep Poblet, acompanyat del guitarrista Joan Garrobé. Amb dos ens portaran un repàs a bandes sonores del cinema amb el concert que ens oferiran a partir de les 8 del vespre al pati de Can Plaja. En Pep Poblet és un músic vigatà, amb més de 40 anys de carrera professional, amb 7 discos propis i gires al costat de gent com Lluís Llach, Manuel Carrasco, David Bisbal o Víctor Manuel i Anna Belén. També ha format part de grups com Double Bubble, La Salseta del Poble Sec o l'Orquestra Meravella.
2: Aquí hem buscat temes potser més musicals, més unes melodies més escaients, a poder jugar amb, clar, és un instrument, és un concert molt acústic, no? Guitarra clàssica i saxo, saps? I el que li fem és anar a buscar, doncs, temes, doncs, que les melodies, doncs, ostres, com t'ho diria, són més agraïdes.
0: Melodies de cinema que podrem escoltar a càrrec del saxo, que marcarà la veu solista, amb en Pep Poblet, i la guitarra d'en Joan Garrobé. En Pep Poblet ha participat i ha col·laborat en concerts i gravacions de Sopa de Cabra, Alexandre Bustos, Ja t'ho diré, Pau Riba, Bet, Nina, Porbó, Rosa López i molts altres. També és més conegut per, del 96 al 2004, haver format part de la banda del Terrat, els programes de TV3 de l'Andreu Buenafuente, del 96 al 2004, però també se'l podia veure en directe a les bandes de programes com Operación Triunfo, Bailas o Qué i Mira qui en baila.
2: Compaginem les melodies, però, esclar, la guitarra és una, tècnicament és un instrument polifònic, és a dir, que fa acords, pot fer acompanyaments, i el saxo no. El saxo és un instrument monofònic en el qual, per dir-ho manera, sempre estàs en primera línia, perquè portes la melodia o improvises o... Però sí, en Joan, que és un gran intèrpret, hi ha moments, a més, fins i tot al mig del repertori, ell fa dues cançons ell sol.
0: Efectivament, també toca dues cançons en solitari el guitarrista en Joan Garrobé, barceloní, que va ser deixeble d'Eduardo Sainz de la Maza i de la guitarrista argentina María Luisa Anido, i va rebre lliçons de Yoshimi Otani, David Russell i el prestigiós José Tomás. El seu interès pel jazz el va portar a fundar el quintet Cordes Invisibles. La seva carrera en solitari l'ha portat a actuar a Europa, però també al Japó. El concert serà avui divendres a partir de les 8 del vespre al pati de Can Plaja. I demà, la guitarra d'en Carlos Coronado en serà el protagonista. L'únic concert en solitari que aquest estiu oferirà a casa nostra, ens portarà peces pertanyents als seus àlbums Flamenco Mediterráneo i Melodies del Retiro, el seu darrer disc publicat a principis d'aquest 2026.
3: Hola, aquest dissabte estaré tocant al pati de Can Plaja a les 8, i es tracta de l'únic concert que faré en solitari allà, i estaré oferint un repertori basat en les peces del primer disc, publicat el 2024, i peces d'aquest últim, publicat aquest gener, titulat Melodies del Retiro, que es tracta d'un compendi de peces més clàssiques, amb harmonies molt particulars, i per tant es tractarà d'una mescla dels aires més flamencs amb aires més propis del món del clàssic i del jazz, amb alguna sorpresa també. Us esperem.
0: Doncs ja ho sabeu, dos concerts magnífics els que podem tenir aquest cap de setmana al Pati de Can Plaja, que per cert està celebrant el 150è aniversari d'aquest mític establiment de casa nostra. No és l'única activitat que tenim aquest cada setmana a casa nostra, perquè hi tenim una presentació del llibre d'en Jordi Mestre, que es diu Sembles de Can Barris, al Museu del Suro, aquest dissabte a les 7 de la tarda. És la història de la família Barris, una de les famílies que va marcar la història econòmica i social de Palafrugell. Són els protagonistes d'aquest llibre, Sembles de Can Barris, presentant-se a les 7 de la tarda, recordem, de demà dissabte, un acte que anirà a càrrec d'en Pep Espadaler, exdirector de l'equipament. L'obra recull la trajectòria de la família Barris, considerada una de les pioneres de la indústria surrera local. Segons ens explicava l'autor en entrevista a Ràdio Palafrugell, la nissaga està estretament vinculada a la transformació de Palafrugell, que va passar de poble agrícola a centre industrial de referència gràcies a l'activitat surera.
4: Com aquesta família van ser dels primers que van muntar una gran indústria, és a dir, segons hi ha qui diu que Barris i Buixó va transformar Palafrugell d'un poble agrícola a un poble industrial, i llavors hi ha gent que venien de Darnius i de la Vajol, i van venir a Palafrugell buscant port i també es van instal·lar a Epernay, a la Xampanya, i feien els taps, els trafinos aquí a Palafrugell, i els venien a Epernay.
0: El relat arrenca amb Josep Barris i Buixó i repassa diverses generacions d'una família que va impulsar empreses dedicades a la fabricació de taps de suro i al comerç internacional. Entre els protagonistes destaquen Joan Vergés Barris, besavi de l'autor i antic alcalde de Palafrugell.
4: El meu besavi, Joan Vergés Barris, va ser alcalde de Palafrugell, va ser el que va muntar la Festa de la Vellesa famosíssima, va ser el que va durant el seu mandat va construir el mercat, van trasllar el cementiri que hi havia allà al centre del mercat, és a dir, va fer moltíssimes coses.
0: A més de la recerca històrica, el llibre incorpora anècdotes familiars, testimonis transmesos de generació en generació i documentació poc coneguda.
4: Però són coses... Hi ha històries molt, molt fortes, històries de quan la guerra... En temps d'incontrolats es va anar a amagar a Torrent, perquè sabem que era el ric del poble, perillava, no? I va anar a buscar un que havia sigut el seu xòfer i va dir, senyor Vergés, vinga amb tal. Un bo que ho porti. O sigui, històries d'aquestes que dius, mare de Déu, sembla mentir que sortís viu. I, ell no va fer per res, ni per sortir viu ni per sortir mort, eh? Això sí que no. Perquè era immutable.
0: En Jordi Mestre n'és l'autor d'aquest llibre i també hi publica per primera vegada els poemes conservats del seu besavi, aportant una nova mirada sobre una figura rellevant de la història local.
4: I a més hi publico per primera vegada les poesies del meu besavi, les que han quedat, perquè que com deia en Josep Pla, torno a citar, tot i que com a historiador tots sabem que no n'era gens, però com a escriptor és el més gran que hem tingut, el més gran prosista, doncs diu... Sembla mentida que s'hagin publicat tants llibres de poesia dolents i els de Joan Vergés no s'hagin publicat mai. Doncs jo ho publico.
0: Doncs així s'estrenen. L'autor, en Jordi Mestre, defineix l'obra com una combinació d'història, memòria familiar i patrimoni industrial. Un relat que permet conèixer millor els orígens d'una de les famílies que van contribuir al desenvolupament econòmic de Palafrugell i entendre una part destacada de la història del municipi. Parlant de llibres, avui també destaquem un llibre que ha publicat un palafrugellenc, és en Damià Olivés, que debuta com a escriptor amb la novel·la El Club dels Set. Les aules de l'Institut de Palafrugell de finals dels anys 70 són l'escenari d'aquest llibre, El Club dels Set, la primera novel·la publicada per l'escriptor palafrugellenc, en Damià Olivés. L'obra recull experiències, anècdotes i records d'aquella etapa transformats en una història de ficció amb un grup de 7 estudiants com a protagonistes. Damià Olivés explica que el llibre té un fort component personal, ja que moltes de les situacions que s'hi narren estan inspirades en vivències pròpies i persones del seu entorn.
5: No és autobiogràfic. Hi ha una part de dramatisme per donar-li una mica més d'emoció, però diguem que sí, que moltes coses dels que passen aquí són vivències meues i dels meus amics.
0: La història es divideix en dues parts diferenciades. La primera presenta els protagonistes i el seu dia a dia com a estudiants, mentre que la segona evoluciona cap a una trama més pròpia de la novel·la negra i suspens.
5: Diguem que hi ha dues parts molt destacades en aquest llibre. La primera part s'explica doncs, una mica la història dels protagonistes, que són 7 nanos que anaven a l'institut. És una mica perquè la gent comenci a empatitzar amb ells, conèixer com eren, el que feien. I la segona part és la que no puc explicar perquè ja on te passa, diguem, no sé, l'emoció, el drama, tipus policíac, novel·la negra, la segona part, vale?
0: Damià Olivés, doncs, que s'estrena, però té molts més llibres per editar, en té diversos. Damià Olivés assegura que l'obra pot interessar tant els lectors que van viure aquells anys com els més joves, ja que mostra com era la vida abans de les xarxes socials, els telèfons mòbils i d'internet.
5: Agradarà a la gent gran, perquè ens recorda com vivíem abans els estudiants sense internet, sense xarxes socials, sense ordenadors portàtils. En canvi, la manera d'avui en dia també els hi pot ser interessant, perquè veuran com vivíem abans, i que també ens ho passàvem bé.
0: Després de dedicar bona part de la seva vida professional al món de la música, i ara en un supermercat, Damià Olivés ha aprofitat els darrers anys per desenvolupar la seva faceta literària. Tot i que El Club dels Set és el seu primer llibre que es publica, afirma que ja té diverses novel·les escrites i que properament veuran la llum.
5: Tots aquests llibres, aquests manuscrits o borradors que tinc, els he anat presentant a diferents premis de novel·la, i no n'he guanyat mai cap. Però fins que una editorial em va dir, jo dic, ostres, aquests llibres estan bé. Diu, en tens més? Dic, sí, els hi vaig presentar tots. I em van dir, bueno, doncs mira, podem anar traient 2 o 3 cada any i així anirem fent. Mm-hmm. I ara, a final d'aquest mes, en surt un altre i passar l'estiu, si tot va bé, un altre.
0: El llibre es pot adquirir a través de diferents plataformes de venda i també es pot encarregar a les llibreries. Així hem parlat d'en Damià Olivés també de literatura a casa nostra. I ara canviem per parlar d'esports perquè ens acomiadem de l'Eloi Puigcerdà, que ha posat a punt final a la seva etapa com a entrenador del segon equip del Club Equip Palafrugell després de 4 temporades al capdavant d'aquest projecte. El comiat arriba al final d'un període marcat per la continuïtat i el creixement del grup. L'entrenador ha explicat que aquestes 4 temporades han permès veure l'evolució de molts jugadors joves del club, ha remarcat especialment la programació del planter i la formació de nous talents.
6: Han sigut 4 anys que he vist créixer molts nanos, perquè és clar, si agafes aquests juniors i tires 4 anys enrere, doncs algun era infantil, saps? I els he pogut anar veient créixer i anar fent les etapes al seu costat, i això és molt gratificant.
0: Aquesta etapa ha estat realment complicada, sobretot la temporada final, on l'equip ha hagut de lluitar fins al darrer partit per assegurar la permanència en la categoria. Un desenllaç que s'ha resolt en el play-out després d'un any amb alts i baixos i amb una plantilla condicionada per lesions i baixes.
6: Teníem un calendari molt complicat a les últimes 3 jornades. Vam competir molt bé les 3 últimes jornades. De fet, vam empatar al camp del que ha quedat campió i vam empatar amb el Manlleu, que també ha fet el play-off per pujar, i el partit de play-out no vaig patir en cap moment. Estàvem molt posats i vam assolir doncs, això, no? Guanyar l'últim partit, que era el que ens marcava la classificació.
0: L'Eloi també ha destacat la influència dels problemes del primer equip en la dinàmica del segon. Alguns jugadors han hagut de doblar esforços i competir en diferents categories, fins i tot 3 partits per setmana.
6: Bé, jo crec que hem arrossegat els problemes de l'hoquei plata. Entre les baixes que va haver-hi al mercat d'hivern, les lesions i tota la història, evidentment la prioritat era l'hoquei plata. Nosaltres hem anat quedant en segon terme i hem anat patint doncs, tot això. No? Doncs els problemes de dalt els hem anat arrossegant.
0: Malgrat les dificultats, el tècnic es queda amb el tram final de la temporada. L'equip en va competir bé contra rivals de nivell i va assegurar l'objectiu en el darrer partit. Amb aquest comiat s'acaba una etapa de 4 anys de treball al club de casa nostra, un període que ha combinat formació, competició i creixement esportiu. Allà on vagi, que és a Maçanet de la Selva, moltíssima sort amb una bona persona que també ha col·laborat moltíssim amb nosaltres amb l'espai Palesport, l'Eloi Puigcerdà. Divendres 26 de juny, a punt d'acabar el mes. Estem en plena canícula, amb el sol que apreta fort, tot això no tant com la setmana que acabem de passar. Anem a veure què passarà el cap de setmana. Ho sabrem amb en Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estat. Bon dia més entre nosaltres, Josep. Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Com ha sortit aquest divendres? Com ha anat?
7: Com ha anat aquest divendres?
0: Com va aquest divendres, de moment?
7: Com va? Bé, com has comentat, calor de canícula, vull dir, tenim doncs aquest cel força net, alguna trenyina de núvols prims, ahir teníem garbí i avui temporalment ha mancat, el que passa que tornarem a tenir aviat, i per tant aquesta situació que no canviarà massa.
0: Per tant, el cap de setmana serà més o menys com la setmana que acabem de passar?
7: Sí, sí, de fet avui i demà es preveu aquest vent de garbí, que no serà molt fort, però que a la vegada doncs ventilarà i per tant donarà una mica de sensació fresca, per la vegada portarà humitat i donarà sensació d'aixafogor, per tant tornarem a passar calor. Aquest cel, doncs, que no esperem nuvolades importants, sí que cap al Pirineu hi haurà alguna nuvolada, però aquí no arribaran, i sí que tindrem doncs aquestes trenyines de núvols alts, prims. I de cara al diumenge tindríem un petit canvi, i és que pràcticament desapareixerà aquest vent de garbí, quedarà un vent marítim més feble, i això el que podria portar és una mica de refrescada de temperatura. De fet, només ho notaran els termòmetres, perquè seguirem amb aquesta humitat alta i sensació d'aixafogor. I sí que el que podria portar, de manera, diguéssim, ocasional, aquests vents marítims del diumenge podrien portar doncs algunes boires d'aquestes que es formen sobre el mar i que afectessin puntualment en punts de la costa, però no seria ni tot el dia en cas que passi, ni, és a dir, no durarien molt.
0: Unes boires que són persistents moltes vegades, i són, jo dimarts, la revetlla de Sant Joan, que anava cap a Girona, passant per Palamós, Platja d'Aro, al migdia, no sé si devien ser quarts de tres, les tres, una cosa així, hi havia unes boires que, per exemple, a Platja d'Aro tapaven els edificis, que no els deixaven veure, o sigui, boires importants, no?
7: Sí, és una situació típica de quan tenim, diguéssim, ara que, tot i que la temperatura del mar ha anat pujant, doncs aquest dia que dius, doncs hi teníem una massa molt càlida a no massa alçada, i això provoca un fenomen semblant, per exemple, el que passa a la zona de Lleida a l'hivern, al desembre, al gener. Doncs què passa? Que les nits són llargues allà, en aquella època, el terra es refreda i a dalt hi ha una capa d'aire més temperada, i aquest contrast de temperatures, doncs, el que forma o provoca la formació d'aquesta humitat en zones baixes i d'aquestes boires.
0: Que no la deixa pujar amunt, no?
7: Exactament, vull dir, a dalt hi ha aire més càlid, el cel més càlid és, diguéssim, menys dens, i això el que fa, doncs, és que aquest aire més fred, doncs, no pot pujar perquè troba aquesta barrera. I aquesta humitat, doncs, que amb aquestes calmes o vents febles hi ha, diguéssim, menys temps, i això el que fa, doncs, és que aquest aire més fred, doncs, no pot pujar perquè troba aquesta barrera.
0: Déu-n'hi-do.
7: I

0: o en aquest cas a la informàtica, doncs amb aquests fulls Excel que es pot calcular tot relativament ràpid, doncs tinc calculat, per exemple, la temperatura mitjana dia per dia de l'any d'entre l'any 1991 i el 2020, que seria els 30 anys de referència climàtica, podríem dir, perquè s'agafa habitualment de 10, de 30 en 30 anys.
1: Mm-hmm.
0: Doncs la temperatura mitjana d'ahir, 25 de juny, va ser 4,8 graus més alta que la mitjana d'aquests 30 anys d'un 25 de juny. Per tant, temperatura és força per sobre.
1: 4,8 graus. Estem parlant de la temperatura ambient, no de la temperatura del mar, eh?
0: Exactament.
1: La temperatura
0: ambient,
1: perquè la del mar també està per sobre de la mitjana per tot el que ens has comentat en les darreres setmanes.
0: De fet, ahir vaig mesurar 23,7 i climàticament li toca, doncs, agafant també 25 anys de referència, li toca 21,1, és a dir, més de 2 graus i mig. Sí que és cert que el mar, el comportament, doncs, és una mica... A vegades no s'acaba d'entendre, és a dir, no s'acaba... No hi estem acostumats, podríem dir.
1: Mm.
0: I la gent no acaba de saber exactament què passa. I una de les coses que passa és que aquests dies que no tenim vents forts ni onatge, doncs el que fa és que s'escalfa la capa molt superficial, vull dir, dels primers metres o primeres desenes de metres, que aquí sí que està força per sobre, però en canvi a nivells més baixos, doncs la temperatura ja fins i tot en algun punt està una mica per sota, entre els 30 i els 50 metres de fondària, està una mica per sota la mitjana climàtica, però a partir dels 50-60 torna a estar per sobre, però aquesta aigua més fonda ja està patint, diguéssim, el canvi climàtic. És allà una zona, doncs, que li costa molt de barrejar-se, sí que ho fa de cara a l'hivern, però en aquestes dates li costa molt perquè no hi ha gaire moviment, i allà es manté ja, a causa d'aquest canvi climàtic, doncs, temperatures ben un grau per sobre la mitjana.
1: Déu-n'hi-do. Doncs això és el que ens ha explicat avui en Josep Jou. Veieu, un cap de setmana també típic. Estem a finals de juny. De fet, ja estem a l'estiu. O sigui que
0: sí.
1: Encara no tocaria fer la temperatura que fa, però bé, estem a l'estiu.
0: Sí,
1: què més volem?
0: Sí, és més típic el que ens tenim ara de finals de juliol, començaments d'agost, que no pas de finals de juny.
1: Molt bé. Doncs una mica de garbí tindrem aquest parell de dies. I després,
0: avui i demà,
1: i després en diumenge aquesta entrada, aquesta marinada que deies,
0: sí,
1: que també ens portarà més humitat, o sigui que quedarem allà
0: mateix.
1: Sí. Alguna cosa més, amic meu?
0: No, desitjar bon cap de setmana a tothom.
1: Efectivament, i a tu el que més. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
1: A les 7 de la tarda s'inaugura l'exposició In Bloom de la Carla Iglesias, una exposició que es pot visitar a l'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell fins al dissabte, dia 20 de juny. També a les 7 de la tarda, la conferència Astronomia Bàsica per gaudir de l'eclipsi amb en Marc Heras al Museu del Suro de Catalunya. A les 7 de la tarda també hi ha cinema en viatge al País dels Blancs, la pel·lícula de Dani Sancho, que podem veure al Teatre Municipal amb el Cineclub Garbí, que té una segona sessió a partir de 9:45 del vespre. També tenim per demà dissabte un taller, Descobreix Cuixart, taller familiar de pintura sensorial, l'Espai Cuixart, al Museu del Suro, a les 6 de la tarda. A les 7, la ruta Josep Pla a Calella de Palafrugell. A les 7 de la tarda, la presentació del llibre Sembles de Can Barris, d'en Jordi Mestre, al Museu del Suro. El cinema ens aportarà 3 sessions de viatge al País dels Blancs. A les 5 de la tarda, 7:45 del vespre i a 9:45 de la nit. I finalment, ja que hi som, també recordem que diumenge tenim la Pela al Suro, un viatge de l'arbre al tap, la demostració de Pela del Suro Llofriu amb visita guiada. Més informació al Museu del Suro començarà a 9:45 del matí. La pel·lícula Viatge al País dels Blancs la podem veure en 2 sessions, a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. I fins aquí el nostre informatiu per al dia d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, que gaudiu d'un bon cap de setmana i ens en retrobem ben aviat amb aquesta mateixa sintonia. Adéu-siau. Tot allò que passa.

podcast.radiopalafrugell.cat. Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest diumenge, 28 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça del Portbó de Calella, balls llatins a Maria Carmen Tejada i sus tumberes. I seguidament hi haurà una rua pels carrers del centre de Calella, dins dels actes de la Festa Major de Calella. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
0: Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet, a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Hola a tothom, rebeu la benvinguda amb una nova edició del Line Dance Show amb Corbí Line Dancers. Soc Rafael Corbí. Hello you all, welcome another edition of a radio show Corbí Line Dancers on air with myself, Rafael Corbí, from Catalonia. Com sabeu, aquest programa s'emet en català i en anglès, perquè és un programa que podeu escoltar per la nostra emissora, però també per Line Dancer Radio. This is a radio show in Catalan and English that you can listen on Line Dancer Radio. Avui, un programa especial dedicat a Olé 2026, Original Line Experience, l'esdeveniment de cada mes de juny a Calp, Alacant, amb en Daniel Trepat. This radio show is dedicated to Olé 2026, wonderful event that we have every June in Calpe, in Alicante, Spain, with Dani Trepat. We'll listen